finestra que farà sensorialment.

En tota la vida volent anar a Jamaica, de que la pena passat. En tota la vida volent anar a Jamaica, de que la pena passat. En tota la vida volent anar a Jamaica, de que la pena passat.

Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol. Si fos lladre d'amor, m'obririen les portes. Si fos bandit, millor, que vindria tot sol. Els carcellers del món no en sabrien mai l'ombra. Si fos lladre i bandit, no em sabrien el vol. Si tingués un vaixell, m'enduria les noies. Si volien tornar, deixarien llurs cors i em faria fanals per aprendre'n de nous.

0: Així són ara les 9 del matí i en aquesta hora el trànsit encara és lent a les autopistes d'accés a Palma, uns embossos vinculats a les precipitacions com la MA13 a l'alçada de Binissalem. En aquest municipi és on fins ara ha plogut amb més intensitat, s'ha arribat als 50 litres per metre quadrat en una hora.
1: Això sí, no hi ha hagut grans incidències aquesta matinada. Des del migdia d'ahir fins avui a les 8 del matí se n'han comptabilitzat de nou arreu de les illes, 16 a Mallorca. En aquests moments les Pitiüses és l'única illa, les úniques illes que continuen en avís taronja per pluges. A Mallorca ja s'ha rebaixat a groc i a Menorca només hi ha avisos grocs per mala mar.
0: I atenció també en aquesta hora als aeroports perquè hi ha alguns retards. Toni Sastre, des de Son Sant Joan, bon dia.
2: Bon dia, així es registra una quinzena de retards d'uns 11 minuts de mitjana. Aquí a l'aeroport ha deixat de ploure, fa una mica de vent, el cel està tapat, tot i que s'obren algunes clarianes i he pogut parlar amb un parell de viatgers i érem ben conscients de la situació del mal temps, d'aquestes alertes, però per aquest motiu han estat previsors i han partit d'hora de casa per evitar complicacions a les carreteres.
3: Són destallons i, claro, entre que donava molt mal temps, el que va passar en els ports dels canons, el bany a bufar i esporles, pues tenien por de que les branques que hi ha, o pedres o el que sigui, pues ho trobessin tot malament i han partit d'hora per això. Sí, han vengut en temps.
4: Partit en temps per si de cas per mal temps.
2: Aquí a Son Sant Joan les pantalles d'informació registren retards a destinacions ben diferents com Barcelona, Budapest, Sevilla o Manchester i un vol cancel·lat a Oslo.
0: Gràcies, Toni. I a la península, les pluges també han activat els avisos meteorològics. A Catalunya, un home mort a causa d'una torrentada.
1: El seu cotxe ha estat arrossegat per l'aigua a Olivella, un municipi de la comarca del Garraf. Aquesta matinada han localitzat el cos sense vida a prop de 500 metres del punt on es trobava el vehicle.
0: I es disparen els problemes de salut mental per la creixent inseguretat a l'hora de mantenir i d'accedir a un habitatge a les illes. El 90% de les persones que han perdut o que podrien perdre l'habitatge tenen risc de patir ansietat i depressió.
1: En una entrevista fa pocs minuts a l'informatiu Matí, Juli Carrera, coordinador d'Habitatge i Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, avisa que moltes famílies han de conviure en el mateix pis amb altres persones sense vincle parental. La gentrificació i la turistificació agreugen aquesta crisi residencial.
5: Hem estudiat com afecta la pobresa energètica, que té a veure amb les condicions d'habitabilitat de l'habitatge, tant per qüestions de fred, però cada cop més, com estem veient, amb el canvi climàtic, amb la calor, com ens acaba afectant a la salut de les persones.
1: Conclusions que es presenten aquests dies a la 37a edició de l'Escola de Salut Pública al Llatzeret, a Menorca.
0: Hi ha hagut un nou cas de violència masclista a Espanya. Un home ha intentat assassinar la seva parella a Màlaga, estrangulant-la davant la seva filla menor d'edat.
1: Els fets van passar a les 6 de l'hora baixa d'ahir i l'avís el va donar la menor. La víctima, de 35 anys, va patir una aturada cardiorrespiratòria, però el personal del 061 la va poder reanimar i la va traslladar a l'hospital. L'agressor finalment es va suïcidar també davant la seva filla. Ni la víctima ni l'home estaven en el sistema Biogen.
0: I un darrer apunt, hi ha hagut un degoteig d'arribada de barques aquest dimecres a Mallorca, Cabrera i a les Pitiüses. Segons les darreres actualitzacions durant la jornada d'ahir, varen ser interceptades 214 persones a bord de 13 embarcacions diferents. Hem arribat a les 9:04. Tot d'una comença el programa al dia aquí, a IB3 Ràdio.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
8: Arriba el festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet i Bé.

0: Cuidar l'abadia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
2: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que s'hi tracta bé.
3: Sofia, que escoltes?
4: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí.
3: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
4: Les veus que connecten amb el teu poble.
3: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
4: El 107.9,
3: Ràdio Pollença.

0: Molt bon dia, 9 i 7 minuts del dematí d'aquest dijous, dia 17 de setembre. Maria, no plou, bon dia.
1: Bon dia.
0: Pendent del cel, eh?
1: Ai.
0: Avui vespre sí que hi hem estat.
1: Sí, ho hem de dir, jo he pensat que avui vespre a les 4 m'he estat quasi en punta, o aquell llamp mos ha despert a tots.
0: Ja, més que un llamp, el que te deia, una tronada, que feia estona no sentia tronar així, però un llamp no deia trona, bé, però no sí. Llampatge.
1: Sí.
0: Però potser és que tenia les finances estan tan tancades que no veia la claror.
1: No, és vera, jo mos ha despert en un tron, no un llamp.
0: Però... una tronada?
1: Una tronada, més durant una estona ben damunt, perquè s'han sentit ben fort, i clar, amb un silenci de la nit, allò, jo he pegat un bot de llit, i després ja, costat de dormir-se un altre pic, seguia fent trons, i després m'han quedat dormits, i en realitat a la feina, i bé... Aquestes coses s'hi passen.
0: Bé, això li deu passat a un percentatge de la gent que mos escolta, segur. Jo el que pensava, quan he sentit aquests trons, dic, no hi haurà ràdio. Això haurà pegat per Puig, ja sabeu que tenim l'antena de la ràdio en Puig, i clar, no hi viu ningú, no puc de Maria. Abans no. Sempre feien telefonades
1: i havien
0: d'encendre, mos ajudaven, però vaig pensar, mare meva, demà no hi haurà ràdio. Però sí, aquí tot estava bé. Bé, un ordenador per que s'havia reiniciat, però tot funciona.
1: Alerta que no hagi pogut en Ferran a les 5 de matí.
0: Sí. Perquè... Segur. No,
1: m'encanta, perquè m'encanta la gent que no s'ha entenat de res. Tenc dues filles, una s'ha desperta i estava a tope demanant coses, i allà em passen per altres pobles, i jo què sé, a les 4 de matí. I l'altra no s'ha entenat de res. Hi ha una part de la gent que ha al·lucinat amb aquest tronc que han tingut com un tronc.
0: Quedant beníssim.
1: Mira quina sort.
0: Quina enveja, quina enveja.
1: Bé, ja ha plegut bé.
0: Ha plegut bé. Aquí ha plegut bé, sí. I ja no tenim aquesta alerta taronja. Que... Bé, ahir sí que hi va haver alerta taronja en el sud de Mallorca. Nosaltres la mantenim groga, però crec que tot Mallorca se manté encara aquesta alerta de nivell groc.
1: Sí, ara d'any per IV3 que ja a nivell taronja només queden les Pitiuses. Nosaltres per aquí. La costa també està un poc malament.
0: Sí que hi ha hagut desastres per la península. Bé, ara ens repassar la premsa, llegirem aquestes notícies de darrera hora en la premsa digital. I els dijous, i el dijous anem en un moll. Què tenim avui?
1: Exacte, el primer que farem després d'aquesta primera hora informativa a les 10 i 5 és connectar amb la delegada del moll, la Junaina Campomar. Mos repassarà notícies d'actualitat del Port de Pollença, qualque cosa d'hem cert també sol caure també, i amb ella estarem, i d'aquest primer o segon bloc, més ben dit. En un tercer bloc parlarem de l'inici de curs. Ho farem amb la regidora d'Educació, la Maria José Jiménez, i la tècnica d'Educació, la Lola Naranjo. És una xerrada que jo tenia ganes de fer la setmana passada, però, clar, el curs va començar dijous. I...
0: fa una setmana, ja se pot fer un pot de balanç.
1: Sí, sí. Millor, més tranquil·lament, sí. I ja tindran, bé, molt, segurament molta més informació, no aniran de bòlit, i no els estressarem nosaltres a elles. A les 12 i 5 tenim l'actualitat del migdia, i a les 12 i mitja parlarem un poc més de la cala brutal local. És vera que ara ja fa just una setmana en vàrem parlar amb el regidor Toni Cànoves, però és que ja la tenim aquí, això ja és aquest dissabte, i hem de demanar-li encara algunes coses del mes. I no vendrà tot sol, l'acompanyarà en Andreu de Sa Quebreta, un de tants d'aquests productors locals que hi participen a la cala brutal local. Això és el dematí.
0: Això és el dematí, ben Bruno el tenim per a Port de Pollença, i en Jaume el tindrem aquí al capvespre amb petits plaers. Què tindrem?
1: A les 5, com sempre, fem un repàs de l'agenda. A les 5 i mitja en Jaume farà connexió amb Andreu Canyelles, que per mi té
0: ja,
1: molt de contar.
0: Sí, però ja està en ruta en Andreu, sí, mare meva. Odissea, pobret.
1: D'Andreu, que s'ha anat a fer el camí de Santiago, com bé sabeu, li van perdre la maleta, i bé, a la fi ja ha pogut començar, però ha tingut un parell de dies un poc també estressant, però això donarà també tema. Amb la xerradeta amb en Jaume segur que serà interessant. Em fa gràcia, i van connectar amb en Rebessó, avui amb Andreu tenim un per un sud i l'altre per un nord.
0: Sí, en Rebessó avui ja torna cap aquí, però...
1: Ja està.
0: Sí, ja està, ja han passat 15 dies, però estarà 24 hores en arribar.
1: Uf, a en Andreu li queda
0: Andreu li
1: bastant
0: queda...
1: més.
0: Sí, bastant.
1: Idò, amb ell xerrem a les 5:30 i a les 6 tenim Ho que me contes, en la Joaneta i en Jaume junts. No sé de què xerraran avui, no mos han avançat. Però jo crec que se passen bé aquests dos,
0: sí,
1: també.
0: Sí, mos ho passen bé escoltant aquest Què me contes. Idò, continguts d'aquest dijous, és de 7 de setembre, i ara mateix quan són les 9:12, començam. Bé, hem de començar contant que els organitzadors del Pollença Summer Fest, que són Mesclats, DJs i Cercant Festa, han fet una aportació de 875 euros a les associacions Abaimar i Prodis gràcies a la recaptació del festival.
1: Sí, els organitzadors han destacat que, més enllà de la música i l'entreteniment, el Pollença Summer Fest vol contribuir en causes socials i donar suport a entitats que fan la seva feina aquí en un municipi. L'aportació es destinarà a donar suport al que fan des de Abaimar i Prodis i a les persones que formen part d'aquestes entitats. Des de Mesclat, DJ i Cercant Festa han agraït la participació de totes les persones que hi van anar en aquest Pollença Summer Fest, també la col·laboració de l'Ajuntament que ha fet possible aquesta iniciativa.
0: L'Ajuntament, precisament, informa que torna a posar en marxa el club de lectura del municipi d'aquesta nova temporada.
1: Sí, n'hi ha tant a Pollença com a Numoll. Mireu, a Pollença se fa Club de Lectura Infantil, que ja sabem que ha tingut molt d'èxit aquests darrers anys, i de la primera reunió informativa és dia 29 d'aquest mes de setembre a Can Llobera, a les 7. Si necessiteu més informació, ho podeu demanar al correu electrònic mediadora@ajpollenca.net. I anem a Numoll perquè en tenim tres allà de Club de Lectura. Allà, un d'infantil, un de juvenil i el d'adults. Mireu, els d'adults se reuniran... Bé, tots se reuneixen un darrer dimarts de cada mes, els d'adults a les 7 d'aquest vespre, el juvenil és per joves de 14 a 18 anys i és a les 6, i l'infantil és per joves a infants de 8 a 13 anys i ho fan a les 5, també, d'un darrer dimarts de cada mes. En aquest cas, si necessiteu més informació, vos voleu apuntar, ho heu de fer en aquest altre correu electrònic info@siracusacultural.com.
0: I Can Boom informa que oferirà una classe oberta i gratuïta de cant coral des del cor reivindicatiu de Can Boom. Us conviden en aquesta classe gratuïta abans de començar un nou curs, que això serà un mes que ve, un mes d'octubre, on faran les sessions cada dijous de 7 a 8 i mitja.
1: Sí, i per anar a provar no cal tenir experiència prèvia, com dèiem, la reunió aquesta, la classe oberta, serà el dijous de la setmana que ve, dia 24 de setembre, de les 7 a les 8 i mitja, allà mateix, a Can Boom. I mos diuen que si, pel que sigui, la setmana que ve no hi podeu anar, però ho voleu provar, vos encanta, el mes d'octubre també, vos hi podreu apuntar.
0: I Punt Jove informa que avui tornen els patis oberts amb un nou curs escolar, nou horari, enguany, serà de dimecres a dissabte. Hem de recordar que això, patis oberts són aquests espais de jocs i de trobada, monitors i monitores que supervisen les activitats, i com dèiem, avui, dijous, dia de 7, ja estarà obert.
1: Exacte, els horaris seran, com dèiem, de dimecres a dissabtes, de 5 a 8. Un espai per jugar a fer amistats, supervisat amb monitors, i se farà al CEIP Miquel Callllong, que no ho porta a Pollença, és totalment gratuït. Però des de Centre Obert recorden les famílies que és un servei de lleure educatiu, no és una guarderia, de manera que els infants continuen sota la responsabilitat dels seus pares o mares, especialment en les entrades i sortides. Els educadors, educadores, s'encarregaran de supervisar el grup, la gestió d'un material, l'atenció de les incidències, etc. També demanen que es respectin les normes de convivència, les instal·lacions i un material d'un centre. Per participar-hi és necessari haver lliurat una autorització signada, i recorden a les famílies l'importància de fer un ús responsable d'aquest recurs.
0: La Cala Brutal Local ja és aquí. Aquest dissabte arriba la segona edició, Sant Vicenç, amb una jornada dedicada als productes locals, la gastronomia, la música i les activitats familiars.
1: El programa comença a les 9:30, que és quan se concentren els Brutal Autos en un mirador de Cala Barques. A les 10 arriben Vespes i 500. A les 11 comença la cursa, que surt del carrer Mestre Paco i arriba al carrer Molins. Al migdia, a les 12, hi ha tallers de collage i segells. També se fa el lliurament de premis de la Brutal Autos. A la una s'inaugura oficialment aquesta cala brutal local. Baixarem també Batollensa i comencen aquestes degustacions de cerveses, vins i tapes locals i artesanes. La programació continua a les dues amb música, amb Tramuntana Gitsi. O cap vespre hi haurà més activitats infantils, un taller de cotxes amb propulsió de globus i també cotxes en cartons i materials reciclats. També hi haurà passacarrers de Batollensa i la música serà la protagonista a partir de les 6 més actuacions, Truc, Glass for Reggae Band i After Sands. I la jornada, recordam, acaba a les 11:30 amb bufals artificials, que no se varen poder fer més d'agost, però que sí tindrem idò aquest dissabte, i finalment, sessió dels DJs mesclats. L'entrada a totes aquestes activitats és gratuïta. La jornada comptarà, com sabeu, amb la participació de diversos restaurants i productors locals i també productors de cervesa, vi i forns d'aquí. I recordem que pel que fa a les tapes i tornarà a concurs, la gent podrà votar la millor tapa i participar en el sorteig d'un bon de producte local.
0: Recordeu que està obert un període d'adhesió en els establiments que vulguin participar en la campanya de Bons Pollença 2026. Queden 2 dies per fer aquestes inscripcions fins aquest dissabte de 9 de setembre a través d'un tràmit específic que trobareu a la seu electrònica de l'Ajuntament.
1: Sí, una campanya que sorgeix després de l'èxit de l'any passat per afavorir el consum en un petit comerç d'un municipi. S'emetran bons de compra finançat per l'Ajuntament en compres de 30 euros. Se'n pagarà la meitat, 15. Se posaran a disposició de la ciutadania i l'objectiu és poder-los emprar en els establiments comercials locals que s'hagin adherit en aquest programa. Per això és important, idò, fer aquesta inscripció per part dels locals. I atenció, perquè des de l'Ajuntament informen que avui hi ha una reunió informativa per explicar a nou comerços com funcionaran els bons d'enguany. Aquesta reunió és a 1:30 a la sala de plens.
0: Més coses. La setmana que ve se celebra un nou Consell d'Àrea. Serà per debatre sobre les ordenances d'animals, de neteja i platges i, important, està obert a tota la ciutadania.
1: I això ja és dimarts que ve, dimarts 22 de setembre, a les 7 del capvespre, a la sala de plens de l'Ajuntament. És aquesta nova sessió del Consell d'Àrea que ha convocat l'àrea de serveis, Enser, Medi Ambient, Mobilitat, Parcs i Jardins i les delegacions del Port de Pollença i de Sant Vicenç. Dels principals assumptes que es posaran damunt la taula hi ha la modificació o la possible aplicació de sancions previstes a ordenances municipals, especialment les que estan relacionades amb animals domèstics, la neteja viària i les platges.
0: I el Rotary Club Pollença organitza avui una conferència sobre les vivències del doctor Jaume Francesc Mulet al Senegal.
1: Sí, aquesta xerrada és avui, a les 8 de l'hora baixa, al Real Club Nàutic del Port de Pollença. L'entrada és gratuïta i és oberta a tothom. És una conferència que donarà el doctor Jaume Francesc Mulet, que és cirurgià pediàtric i compartirà les seves experiències al país africà.
0: Arrels Marines demana al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Miteco, revisar la proposta de nou LIC de l'entorn marí de Formentor.
1: Sí, proposa, el Ministeri proposa crear un nou LIC en aquest entorn marí de Cap de Formentor, una zona marina de 7 quilòmetres i mig o de 7,5 quilòmetres quadrats, més ben dit, entre el litoral de Sant Vicenç i Cala Castell. I per la seva banda, Real Marines consideren que la delimitació, la denominació, els hàbitats i les espècies inclosos en aquesta proposta s'haurien de revisar abans de que sigui traslladada a la Comissió Europea. I és que l'entitat demana, entre altres qüestions, ampliar el LIC cap al nord-est, envoltant el Cap de Formentor, per connectar-lo amb el LIC de les Badies de Pollença i Alcúdia i també mar endins per connectar-lo amb el LIC del Canal de Menorca. També proposen incorporar el Dofí Mulà i recollir la presència de tenasses d'algues calcàries documentades en el Cap de Formentor. Arrels Marines proposa impulsar, idò, aquesta declaració d'una reserva marina en el Cap de Formentor. És Marta Villalonga, portaveu de l'entitat.
2: Des del govern central han proposat la implantació d'un LIC, que és un espai marí protegit de la xarxa Natura 2000, el qual envolta la zona de Cala Castell i Cala Sant Vicenç, a la costa nord de Pollença. Des d'Arrels Marines creiem que és una mesura positiva, però insuficient, i és per això que les nostres al·legacions han proposat que la zona protegida arriba fins al cap de Formentor, ja que té un valor ecològic molt elevat. A més, trobam que una mesura més efectiva per protegir la biodiversitat seria crear una reserva marina al voltant d'aquests fons marins. Al cap i a la fi, a les Balears, les reserves marines, com la de Sa Dragonera o la costa de Llevant, han demostrat resultats molt positius.
0: Canviem de qüestió. AFAMA ha organitzat un cicle de conferències amb motiu del Dia Mundial contra l'Alzheimer. Són obertes a tothom i gratuïtes, però això sí, s'ha de fer inscripció prèvia.
1: Sí, conferències que se fan a la Fundació Roger Villalong i ja van començar dilluns passat i en queden dues més, els dos propers dilluns aquest setembre. Per tant, dilluns que ve, que és dia 21, hi haurà una xerrada a càrrec del neuròleg Eduard Bargay. Parlarà sobre envelliment i salut cerebral, claus per prevenir el risc de demència. I el darrer dilluns, dia 28, el paper de l'exercici físic, clau per a la prevenció de la salut cerebral, en aquest cas a càrrec de l'educadora física Paula Bargay. Si voleu apuntar-vos, com de és gratuït, però podeu fer la inscripció al 629-61-11-73.
0: I a més, també recordeu, aquest diumenge, dia 20 de setembre, AFAMA organitza la 15a cursa per l'Alzheimer que tindrà lloc al claustre de Sant Domingo.
1: És una cursa de 7 quilòmetres. Allà enguany una vegada més se fa el trofeu especial d'Ucronoescalada entre el carrer Ferrar i el cim d'Uquelbari. I després, per als que no s'atreveixin, per tant, hi ha també la caminada no competitiva de 3,3 quilòmetres. Hi haurà també curses escolars en distàncies adaptades que sortiran a les 9 de matí. En aquest cas, les escolars, la participació és gratuïta. Les inscripcions per a aquestes curses es poden fer a elitechip.net i la jornada comptarà també amb ambientació musical a càrrec de Toni Coll i a partir de les 11 hi haurà vermutada i música als jardins del claustre de Sant Domingo.
0: I tenim més curses aquestes properes setmanes.
1: Si s'acosta ja la Pollença Running Fest, ja és la setmana que ve, dia 26, recordant curses i en un moll, la cursa popular de 10 quilòmetres i després hi ha també les curses de 5 quilòmetres que se poden fer tan popular per anar a gaudir i fer la vostra pròpia marca, com es podrà gaudir també de les curses d'elit, que a més seran en aquest cas campionat de Balears. Bé, les inscripcions se poden fer a elitechip.net i ja mos han avançat des de l'organització que hi haurà festa en acabar totes aquestes curses a partir de les 9:30 a la plaça Miquel Callong, que amb el DJ Joel Sales i Cristian Mir i també l'actuació del grup Red Bellis i de la Pollença Running Fest, el que és coneguda com la mitja marató pollença, encara que ja no sigui mitja, és dissabte de la setmana que ve, dia 26.
0: I el següent, que serà el dissabte, dia 3 d'octubre, se celebrarà la desena edició de la Me Mallorca 5000 Sky Running, que és una cursa per muntanya que, a més, enguany, formarà part del Campionat de Balears d'Ultradistància.
1: Si ho organitzen el Club Matinà en Persomià, la secció de muntanya de Pollença i la Federació Balear de Muntanyisme. Hi ha diferents modalitats. Hi ha el Campionat de Balears d'Ultradistància, és una prova de 65 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell. I després la germana petita, la Mallorca 1000, són 24 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell. I penseu que també a la cursa llarga es pot fer la modalitat per relleus. Encara sou atents a apuntar-vos a elitechip.net.
0: I el grup Correm organitza una xerrada demà divendres a càrrec de l'atleta d'ultradistància Joan Pere Carbonell.
1: Sí, que ve a parlar-nos del seu repte solidari 777, 7 maratons, 7 dies, 7 continents. Això és el títol de la xerrada que se fa demà a les 7 a la Fundació Roger Villalonga. L'entrada és gratuïta. Si voleu fer donació o podreu fer, tot serà ben rebut per ajudar a la causa. Podreu fer l'aportació el mateix dia o, si no, directament a través d'un codi QR que trobeu a les xarxes socials.
0: I hem de parlar de futbol. El Pollença i Port Futbol Club celebra aquest cap de setmana els primers partits de Lliga a casa i animen a l'afició a acostar-se a Obercuix.
1: Exacte, aquest cap de setmana hi dol, divisió d'honor, i la tercera femení juga en el seu primer partit de Lliga al Barcús, anau a animar-les, les entrades, divisió d'honor, 8 euros, la tercera femení 5 euros, podeu fer vots socis o simpatitzants, trobareu la informació, codis QR i cartells a les seves xarxes socials.
0: I el club de bàsquet Colònia Pollença enguany compliran 40 anys i s'ha de celebrar com toca. Diuen ben aviat, donaran a conèixer algunes de les novetats que preparen per aquest 40è aniversari. I a més, també mos informen que tenen ara mateix portes obertes per als infants nascuts els anys 2019 i 2020 que vulguin provar el bàsquet.
1: Tant si han jugat com si encara no han tingut cap contacte amb el bàsquet, se poden acostar a un club per gaudir d'una experiència dins pista i és que faran entrenaments adaptats a només petites. Les famílies interessades poden acostar-se i a un club per fer aquesta sessió de prova.
0: I recordem que el Real Club Nàutic Port de Pollença organitza el Trofeu Colònia d'Optimist.
1: I ja és la setmana que ve, també els dies 26 i 27, una cita per la classe Optimist D amb la col·laboració de Colònia Caixa Pollença que reuniran els joves promeses de la vela. Podeu trobar més informació en el Club Nàutic.
0: 9 i 28 minuts ara mateix i, Maria, algunes notícies que ha publicat la premsa escrita parlant de Pollença.
1: Sí, en trobem diverses avui diferents. Mireu, per exemple, en les planes de successos de l'última hora, rescat d'un senderista que a la boca després de fer-se mal un turmell mentre era d'excursió. Diu, nou rescat de bombers de Mallorca en un municipi de Pollença després de la caiguda ahir cap vespre d'un home a l'espectacular paratge de Cala Boca, una platja verge a la que només s'hi pot accedir mitjançant una ruta a peu considerada de dificultat mitjana d'uns 3 o 4 quilòmetres per zona rocosa. Segons ha comunicat el servei de premsa de bombers, l'home, de mitjana edat, va sofrir una important torçuda de turmell que li va impedir continuar la marxa perquè va necessitar activar els serveis de rescat. Després de l'avís corresponent, llançat a les 2:30 del migdia, es desplaçaran en un lloc els efectius de bombers de Mallorca, duparts del Cudia Inca. Al mateix temps, ja que el lloc en el que es va produir l'incident era complicat, fou necessari activar l'helicòpter La Milana, que va donar recolzament en els companys que arribaren fins a l'home per terra. Se trobava ubicat en el darrer tram de la ruta d'aquest idíl·lic racó pollencí, on el terreny adquireix una forma irregular i molt pedregosa. L'home perjudicat fou assistit per als efectius presents i traslladat fins a l'Hospital d'Inca, on se li va fer una minuciosa valoració sobre l'estat del seu peu. Més qüestions. L'última hora, avui en Part Forana, també publica aquesta notícia que fa una estona que vos donàvem. Dos joves DJs donen més de 850 euros a Prodis i a Weimar. El Pollença Summer Fest ha deixat quelcom més que música i festa. Els artistes mesclat DJs, impulsors de la cita, han anunciat una aportació de 875 euros a Weimar i Prodis que es destinaran a recolzar la tasca que fan aquestes entitats. L'organització ha agraït la participació del públic i la col·laboració de l'Ajuntament, que diuen ha fet possible que la celebració tingui també un impacte més enllà de la seva vertent lúdica. A més, Mesclat DJs espera poder repetir la iniciativa l'any que ve per continuar ajudant. I el Diari de Mallorca avui publica també aquest altre titular, condemnat per tirar el seu ca malalt a un contenidor. L'animal sofria una greu dolència parasitària i el seu propietari no li va proporcionar la medicació. Un veí de Pollença ha sigut condemnat a 6 mesos de presó a través d'una sentència dictada per l'Audiència de Balears que el declara culpable d'un delicte de maltractament animal. L'acusat va llançar el seu ca, el ca de la seva propietat, a un contenidor de fems quan l'animal es trobava molt malalt i desnutrit, però encara era viu. De fet, en aquests moments segueix en vida gràcies als cuidats de voluntaris d'un grup de protecció d'animals. El ca era un exemplar de raça setter anglès, un ca d'origen britànic que destaca per les seves qualitats per caçar. El 2018, el veterinari detectà que l'animal patia leishmaniosi, una dolència que provoca un paràsit i que es transmet a través de la picada d'un insecte. Aquesta malaltia no té cura, però els medicaments controlen els símptomes. El cas que ho pateix precisa d'una atenció continuada. En canvi, però, segons destaca la sentència de l'audiència, l'acusat es va desentendre dels cuidats de l'animal. Tan sols el va dur al veterinari ni tampoc li va proporcionar els fàrmacs que necessitava. Els cans que sofreixen aquesta malaltia pateixen forts dolors i en aquest cas l'animal estava molt brut i desnutrit. Patia atròfia muscular i era tal la seva primor que les seves costelles eren visibles. A més, tenia ferides, algunes d'elles greus, repartides per tot el cos. Tot i que l'animal estava greu, continuava vivint, en canvi, però el seu propietari va decidir desfer-se de la seva mascota. El 12 de març del 2021, l'acusat, coneixent que ja podia morir si no rebia un tractament adequat, va decidir apartar-se del problema. Se'n va anar a un contenidor de fens de pollença i ahir va llançar l'animal. Després se'n va anar. Fou el dia següent quan el cas fou localitzat. El trobaren els operaris de l'empresa que s'encarrega de recollir ofens del municipi. Escoltaren quan l'animal plorava, el cercaren i el localitzaren, el que tenia aspecte de trobar-se molt malalt. La notícia acaba dient que es va donar avís a la policia, que va obrir investigació. L'animal fou traslladat a un centre especialitzat per rebre assistència veterinària. Després es feren les gestions oportunes per localitzar el propietari, que fou trobat. L'home fou denunciat i jutjat sota una acusació de delicte de maltractament animal. La notícia completa avui al Diari de Mallorca.
0: 9 i 32 minuts. Ara ja anem a fer un repàs als titulars actualitzats de les portades digitals d'aquest dijous de 7 de setembre.
3: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Anem a fer una ullada al Diari de Mallorca en digital, en portada, encetant amb el següent. Comença la urbanització de Son Bordó i sense haver desallotjat a les famílies que viuen en xaboles. Els infants estan menjant pols, diuen. Priconsa inicia els treballs previs de la construcció de 750 habitatges pendent d'un procés judicial per desallotjar prop de 200 persones. La promotora defensa que té autorització i recorda que el 67% de pisos seran protegits. Qui pot oposar-se en això, diuen. El conflicte entre Mac Insular i CTPS s'acudeix la concessió de FEMS de Mallorca. Mac pretén posar fi a més de 20 anys de relació contractual amb la subcontrata CTPS, a la que acusa de deficiències en la prestació del servei. La subcontrata, que assenyala a la concessionària per ficcionar males prestacions, havia de deixar avui els 6 centres en els que opera, però en dues parts varen reprendre-hi les converses i la sortida quedà en suspens. Sense creuer, sense escapada familiar i sense passatges a Maldives. Condemnat el responsable d'una agència de viatges de Palma per quedar-se al doblers de les reserves. També en tribunal judicia un taxista per l'atropellament mortal d'una dona que estava tombada al carrer a Palma. Més tribunals, el Vito de Sombanya condemnat per emprar un amic per suplantar-lo a un examen de conduir. I els habitatges de més d'un milió d'euros arriben al carrer Manacor de Palma. La reforma de Nura Duna ha obert les ganes en els inversors de moltes empreses. Hi ha avui tota una secció també referent en el temporal al Mediterrani. Diu el temporal descarrega amb força a Mallorca, 51,8 litres per metre quadrat en només una hora a Binissalem. També ha deixat una vintena d'incidències a les Balears. Cerquen una dona que podria haver sigut arrossegada per l'aigua a una riera de Barcelona i un apartat on podeu seguir l'evolució d'aquestes pluges, també en directe. Part Forana, Porta Colom, acomiada que a Ses Bessones tanca un dels seus restaurants més emblemàtics després de 43 anys. La cafeteria Vistasol baixarà definitivament la persiana el 12 d'octubre per la jubilació de les germanes Magdalena i Catalina, que han estat al capdavant del negoci familiar. En cultura, Lluís Sánchez, guanyador de l'Art Jove 2025, estrena en el Teatre Principal de Palma l'obra Sacrificació. Diu, sempre he tingut molt de conflicte en les institucions. L'actor i dramaturg carrega contra els concursos i premis amb una peça teatral que posa el focus en la precarietat de la presència. PP i Més carreguen contra el Dora 3, mentre el PSIC culpa el govern de l'increment de turistes que planteja. Aena fa estimacions en funció del comportament que tenim aquí, diuen. A PP i Més han llançat crítiques ferotges contra el pla del gestor aeroportuari per les Balears, mentre el PSIC ha intentat assenyalar l'executiu autonòmic com a responsable de l'augment en 2 milions de passatgers previst per Aena. I Vox s'ha centrat en tractar d'evidenciar les contradiccions en els discursos dels socialistes de Madrid i de l'arxipèlag. Les obres del primer tram del segon cinturó de Palma començaran abans que acabi enguany i duraran entre 3 i 6 anys. I un titular també en esports, Pablo Torres queda enrere en un Mallorca de Luis García. El de Cantàbria ha perdut el seu lloc en els 11 titulars i segueix sense ser transcendent en el joc de l'equip.
1: Passam ara a repassar la portada de l'Ara Balears. Destrueixen dos talaiots a Sant Jordi per construir pisos. Els veïns asseguren que també està previst retirar un molí de l'entorn i critiquen que els treballs tinguin permís als municipals. Desemmarcarà la ciència, la religió que desemmascara la ciència, la polèmica circulant per captar alumnes a l'IES Llorenç Villalonga. Un test distribuït a alumnes i famílies promet fins i tot nocions d'hebreu en una sola hora a la setmana. Una universitat de Costa Rica usa el govern per captar alumnes d'infermeria sense tenir-hi cap conveni. Les tempestes deixen 73,6 litres a Escorca i 59 a Benissalem en una matinada de plogudes intenses. La recepta del Consell contra els embossos de Palma, una nova carretera de 350 milions. El nou primer tram del segon cinturó començarà a executar-se entre finals d'any a final d'any i el 2027, amb un termini d'actuació acumulat de 6 anys i 2 mesos, se farà en dues fases. Dir que els migrants ens envaeixen és fals. Són paraules de Raquel Guas, que és la directora insular de l'Estat a les Pitiuses. El PSOE vol que els residents pugin abans que els turistes als busos de la EMT. Iago Negueruela anuncia que aplicarà la mesura si els socialistes governen cort el 2027. La Universitat de les Illes Balears formarà professionals experts en coeducació. La formació de 30 crèdits i amb un cost de 300 euros començarà el mes de novembre i s'adreça a professorat i altres professionals de l'àmbit socioeducatiu. Sancions absurdes o desproporcionades als hotels de les Pitiuses per acomiadar treballadors després de l'estiu. Retencions quilomètriques ahir cap vespre a la via de Cintura després de la mort d'un home que ha caigut d'un pont. Educació va autoritzar les instal·lacions 03 de l'escola concertada amb parets sense acabar. El govern deneia de manera definitiva el parc fotovoltaic de 21 hectàrees a Sencelles. Però ens descarta limitar la compra de segones residències si afecta les Balears. Dolors Miquel, Vial Mesquida, en Pa Moliner i Laura Gost, protagonistes de la Setmana del Llibre en Català de Palma. Cucorba rep l'homenatge de la música mallorquina a Inca. Més actualitat de l'ara Balears, reunions, subvencions i retrets a l'Estat. L'any de Manuel Pavón a immigració. El director general ha centrat la seva tasca en l'arribada d'irregulars i els conflictes en l'Estat i no en les seves competències d'integració. Els aeroports de les Balears baten rècords a l'agost mentre Provence defensa la contenció turística. Polèmica pel parc de Bellvà. El PSOE denuncia que Corta el desmantella i l'Ajuntament una illa. I acabam fent una ullada als titulars del món. Els Estats Units enviaran a Israel un dels paquets de munició més importants dels últims anys. La FED puja els tipus d'interès i el seu president s'aboca un xoc amb Trump. I Amnistia Internacional identifica 87 alts càrrecs de l'Iran per la repressió dels moviments Dona, Vida i Llibertat.
0: I anem a fer una ullada també a la portada digital de l'última hora, que parla avui de l'escenari de la compra. Diu, fruita fresca a preu de caviar en el darrer any s'ha encarit un 15,3% a les Balears. Els ous, la carn de boví, les llegums i hortalisses també han pujat molt de preu. I sobre la mateixa qüestió, els carburants llancen l'IPC a les Balears fins al 4,4% a l'agost i ens fa vergonya pujar preus però no ens en queda d'altre, diuen en un mercat de Pere Guerau que acusa el cop de la senalla de la compra. Un especial també apartat a l'última hora amb el preu de la benzina del dièsel avui, on podeu consultar les benzineres més econòmiques de l'illa. També tota una secció sobre aquestes tempestes al temporal no mediterrani. Diu, nit de tempestes a Mallorca, fins a 73,6 litres per metre quadrat a Son Torrella i 16 incidències. I també troben mort el conductor d'un cotxe arrossegat per la riada Olivella durant el temporal que ha afectat a Catalunya. Més qüestions. La magistrada que investiga Penalba i Subiran presenta la seva abstenció de la causa. El Club Nàutic de Can Picafort planeja 79 amarraments per potenciar l'activitat nàutica. En successos, investiguen un robatori de 30.000 euros una casa turística de Son Moll mentre els seus ocupants hi dormien. el Kei Marian Tomeu Seguí, convidat a tocar l'orgue en el Panteó de Roma. Participarà a la 6a edició del Festival Organístic Internacional que reuneix a l'històric monument intèrprets arribats de diferents països. I polèmica en les entitats per la reunió d'Ovalle amb alguns veïnats per Son Busquets. Anem als esports. Son Moix compleix 50 anys, mig segle d'esport, grans estrelles i una història de supervivència. En futbol, Lluís García, a la recerca de l'11 tipus amb 3 intocables. Per altra banda, el Barça reubrica la seva millor començament històric amb una pluja de gols. I en bàsquet, el Palmer Bàsquet s'endú el darrer derbi de pretemporada davant del Fibui Mallorca.
1: 9:43, moment ara de fer un repàs al temps.
2: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
3: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

I de falten 16 minuts per arribar a les 10. Anem a veure com està la situació del temps en aquest dijous de 7 de setembre. L'AM preveu cels ennivolats amb tempestes fortes o molt fortes, podrien anar acompanyades de calabruix i fort vents, per això principalment a Eivissa i Formentera. Aquesta probabilitat és molt menor a l'illa de Mallorca. El meteoròleg Miquel Salamanca ja diu van de retirada les tempestes que ni t'han afectat, sobretot a Mallorca. 110 litres a Mortitx i 114 a Cabrera són els registres màxims de precipitacions. Manifesta Salamanca, diu, a sol post les tempestes han agafat una clara predilecció per la mà, nuclis potents, notable activitat elèctrica i de circulació lenta, molts eficients,

0: alerta groga, a primera hora d'aquest matí. Tot i així, se demana precaució perquè encara se podrien enregistrar acumulats de més de 20 litres de precipitació per metre quadrat amb una sola hora a diversos punts de Mallorca. I de l'AMET apunta avui una jornada nivelada, tempestes, com deien que podrien ser fortes a diversos punts, amb possibilitat de quel a bruix i també molt de vent. Les temperatures màximes baixen aquest dijous a Mallorca per quedar per sota dels 29 graus centígrads, mentre les nocturnes tindran poc canvis o fins i tot alguna pujada. I el vent bufarà moderat de l'est i nord-est, tot i que anirà perdent intensitat cap al capvespre i la nit. Fem una ullada en aquesta previsió de l'AMET, concretament aquí a Pollença, que quan tenim alerta groga activada per precipitacions, per fenòmens costaners, per vent a la nostra zona. Tempestes i pluges. Aquesta alerta està activada des de alertes grogues, des de les 8 de matí i en principi estarà fins a les 8 de l'hora baixa. Precipitacions acumulades de 20 litres en una hora per metre quadrat. Tempestes també amb un perill baix i fenòmens costaners, vent del nord i nord-est de 40-50 km per hora, força 6 i ones de 2 metres. I bé, pel que fa per demà i el cap de setmana, dir-vos que demà també continuem en principi amb alertes per precipitacions i tempestes a la zona de Pollença, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. Les temperatures màximes oscil·len entre els 29 graus i la mínima la tenim a 18 graus centígrads. Però és que a partir del migdia de demà la pluja fa una treva i ja no tornarà a ploure, no ho veiem ni per la setmana que ve. Tindrem un cap de setmana predominantment assoleat, amb unes màximes de 29 i les mínimes a 19 graus centígrads. Podem avançar que dilluns, dimarts, tornem a superar els 30 graus. Fins a 32 podríem fregar. I anem a veure com tenim les dades a les nostres estacions. Ara aquí al Calvari, ara mateix, la temperatura és de 19,6 graus, molt més baixa que el que dèiem aquests darrers dies. La mínima també està més fresqueta, no s'ha donat fins a les 7 de matí, en 17,7 graus. L'estació del Calvari en aquestes precipitacions d'aquesta matinada, o del que duim de jornada, 16,4 litres ha plogut avui. Aquí, a Pollença, la humitat està al 71%, el vent ara mateix bufa de sud-oest a 3,2 km per hora, el baròmetre marca 1.018,6 hectopascals, i dels 16,4 litres ha plogut a l'estació del Calvari, ha plogut més a Campontico, 40,2 han registrat l'estació de Campontico, i feim una ullada també a l'estació de la Serell, que no n'han registrat tants, a 37,8 litres a l'estació de la Serell. Llavors més ha plogut avui de les estacions de Pollença, ha estat en aquesta de Campontico, recordam, han plogut 40,2 litres, s'han enregistrat de precipitació. I passam ara a veure les dades meteorològiques que tenim en un moll. A l'estació Duclos Nàutic, la temperatura actual és de 23,2. No ha baixat tant la mínima, no s'ha donat la temperatura mínima fins gairebé a les 9, quan faltaven 15 minuts per les 9 de matí, i el registre ha estat de 21,1 grau. El vent en un moll ara està bufant de tramuntana del nord a 5,5 km per hora. La pressió atmosfèrica en marca 1.017,2 hectopascals i l'humitat a un 72%. I acabem fent un repàs a la situació marítima, les aigües costaneres de Formentor i Cap de Pere. AMET preveu per avui vent del nord i nord-est de força 6, amb ones d'uns 2 metres, especialment des de la mitjanit passada fins al migdia d'aquest dijous, amb possibilitat de ruixats molt forts en tempesta. I de 10 minuts falten per les 10 d'aquesta de matí. Anem a conèixer el misteri. Hi ha misteri avui, perquè no hi ha en Bruno.
1: No hi ha en Bruno, però hi ha misteri. Demà hi haurà en Bruno, demà vos el prepara ell. No tenim molt de temps, però és que hi vàrem arribar en Jaume i jo tots dos a la ràdio amb mal de cap. I vàrem dir, web, canvi de temps.

0: on se nota. Clar, quan tens les tempestes damunt, te'n recordes, però quan encara fa bon temps, bon dia, no saps de bon... I ara perquè tots dos tenim mal de cap. A més, vaig anar a comprar fruit a una botiga aquí a prop i la dependenta m'ha dit el mateix. Tenc un mal de cap avui que no m'aguanti. Ja està. Tres persones en un dematí, no pot ser casualitat.
1: És que el que vàrem dir ahir, jo vaig dir si de 3-2, el percentatge d'oients també hi ha de ser.
0: I de 4-3. I si vau tenir mal de cap ahir, i aquí ve la curiositat d'avui. Mos vàrem demanar, i per què, quan canvieu temps, han de tenir mal de cap? Quina mania de baró de notar en tot el cos. Podria ser per diferents qüestions. Pot ser, sobretot per els canvis de pressió. La baixada de la pressió atmosfèrica. Quan baixa la pressió just abans de ploure, clar, l'aire fa manco força externa damunt del nostre cos. Això què vol dir? Que els teixits i els líquids de dins les articulacions dins el cos s'expandeixen-se com a relaxen, però clar, pressionen més també a zones més sensibles o a zones més inflamades, com la de la botella de l'avió, no? Quan canvies la pressió, no pitja més o pitja manco. I clar, passa això. Jo me recordo com si de cop el cervell no té cap dins el cap. Com si l'han... Això, s'ha tornat més...
1: No hi cap.
0: No té cap dins el cap.
1: Tens pressió.
0: Exacte.
1: Hi ha gent que també ho nota amb els ossos en el canvi de temps.
0: Amb els ossos, amb les articulacions, a les zones on han tingut alguna lesió, perquè són zones més sensibles. Això segurament era un motiu d'ahir nostre. Pot ser també, però, quan canvien les temperatures, quan baixen, clar, músculs, tendons, lligament, tot se contreu més, estan més rígids i, clar, hi ha més tensió a les zones sensibles, el mateix. I també pot ser per canvis d'humitat, perquè aquest factor pot alterar la manera en què els nervis transmeten les senyals de dolor, de molèsties que ha pogut el cervell. És a dir, el dolor se sent amb més intensitat amb els canvis d'humitat. Ja ho han dit, i doncs, allà on heu tingut mals, vos heu fet alguna lesió, fractures, encara que siguin de fa molt de temps, i doncs, els nervis són més sensibles i poden notar aquestes diferències. Persones amb artrosis, artritis, fibromiàlgies, també. No volia solucionar res, però...
1: Bé, has explicat les causes, tot té una explicació.
0: Si teníeu mal de cap ahir, no éreu tots sols, ja està.
1: N'hi havia molts. I jo el que sí que vaig notar ahir, que també diuen, quan t'ha de ploure, olor de les canonades, de les tuberies de casa, olor de banys, mal olor, així de...
0: Deu ser el mateix, que envia la pressió, i imagino que l'aire també se molla més. No ho sé, això.
1: Segur que sí. Tenim un tema musical?
0: Tenim un tema musical. Vinga, ja sé que tenim pendent posar molt de cançons de setembre i s'acaba el setembre, però és igual, era com un poc un comodí. Però és que avui l'actualitat pitja i és que en Reels B, que acaba de ser, ja ho sabeu, fill predilecte de Mallorca, que va fer un concert multitudinari no part de la mà, ho passat cap de setmana, i doncs acaba de treure àlbum nou, Fill de la mà, és un homenatge sonor a l'illa i a el Mediterrani, un àlbum marcat per la nostàlgia, la bossa nova i una connexió amb les seves arrels. Tot això ho llegeix que avui de la premsa. Toca escoltar-lo, no m'ha sentit una d'aquestes cançons del nou àlbum del Reels B. I ja aquí sol li donar les gràcies per aquest concert gratuït que va fer a Palma, que va anar molta gent de Pollens.
1: Moltíssima, molt, i joves.
0: I un poema de mà.

soledad. Pero mírame en realidad, ¿cómo acá?

0: I d'aquesta és la novetat, un poema de mà d'Arrels Beam, on anem ja ràpidament a fer un repàs a l'agenda. I recordant que demà hi ha música al carrer Vall de l'Ajuntament, d'en Gaia i Arrada, a les 8 de l'hora baixa.
1: Recordant també que hi ha conferència de fama dilluns que ve, l'envelliment i salut cerebral, és gratuït, és a les 6:30 a la Fundació Roger Villalonga. Apuntau-vos si hi voleu anar.
0: La tercera edat de Colònia. Organitza-vos tota una sèrie de coses, moltes coses. Un cap de setmana a Caladó, 16, 17 i 18 d'octubre. Una excursió a Marineland, amb dinar, bufet, ball, sorteig, dia 5 d'octubre. Ho preus de 35 euros, inscripcions a Caixa Colònia, un viatge a Galícia el mes de novembre. I el més proper serà que dimarts que hi ve fan un cap vespre de panades i un tiquet s'han de recollir fins demà a l'oficina presentant-ho carnet de soci.
1: També recordant que la quinta del 67, els adinascuts a l'any 1946, tenen dinar de germanor el 2 d'octubre en el cavallet du dimoni, inscripcions en un restaurant mateix.
0: Bé, de l'agenda, dir-vos que avui el Rotari Club Pollens organitza una conferència a càrrec del doctor Jaume Francesc Molet amb el títol Les meves vivències al Senegal a les 8, en el Real Club Nàutic d'Omoll.
1: Demà, presentació del llibre El l'àvia del pallasso, amb el seu autor, Jesús Torres, i presenta l'acte a Christian Taylor, el llibre de poesia i d'om. Això és a Can Llobera, demà a les 7:30.
0: Divendres, conferència i càrrec de l'atleta d'ultradistància Joan Pere Carbonell, 7 maratons, 7 dies, 7 continents, la ment darrere el repte solidari 777, a les 7 de l'hora baixa, a la Fundació Roger Villalonga.
1: Dissabte hi ha concert del festival Mahler, Mahler Íntim, Mahler Alma i Brahms. Això serà a les 8, en el claustre de Sant Domingo, entrades a tiqueti.com. I a més, continuem, perquè de dissabte hi ha totes les activitats de la Cala Brutal local, a les 9:30 concentració d'autos, també hi haurà vespes i 500 a partir de les 10, la cursa comença a les 11, hi ha activitats infantils de matí i cap vespre. La inauguració és a partir de la 1, hi haurà tapes de producte local, cerveses i vins artesans, hi haurà concerts de tramuntana egipci, truc, glass for reggae band i after suns. Hi haurà focs artificials i DJs mesclats. Això i molt més. I ho podeu consultar a la web i les xarxes de l'Ajuntament amb tot el programa detallat.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, continuem molt pendents del temps i d'aquest temporal que colpeja les Balears des d'ahir. L'AEMET manté a hores d'ara actiu la vista taronja a les Pitiüses per pluges i tempestes. Allà s'hi podrien acumular fins a 50 litres per metre quadrat en només una hora i els xàfecs podrien anar acompanyats de calabruix i de ratxes fortes de vent. A Mallorca, l'avís és groc, tant per pluja com per tempestes, amb una previsió de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora.
2: A més, a tot Menorca, al nord de Mallorca i a la Serra de Tramuntana també hi ha alerta groga per fenòmens costaners. S'espera mala mà amb vent del nord i nord-est d'entre 40 i 50 km per hora i onades que podran arribar als 2 metres d'alçada. Per aquest motiu, la UIB ha suspès avui totes les activitats universitàries a l'aire lliure, les sortides de camp i les activitats al Medi Marí a la seu de les Pitiüses, mentre que per altra banda al campus de Palma i a la seu de Menorca es manté la normalitat acadèmica i administrativa.
1: Aquesta matinada la pluja ha caigut ja amb molta intensitat a diferents punts de Mallorca, acompanyada d'una gran activitat elèctrica. Destaquen especialment els 73 litres per metre quadrat que s'han recollit a Son Torrella, els gairebé 60 de Binissalem o els 34 de Llumajor.
2: Des d'ahir al migdia i fins a les 8 d'aquest dematí, Emergències ha registrat un total de 19 incidències a les illes, la gran majoria, 16, s'han anat a Mallorca, concretament a Palma, Inca i Binissalem. Víctor Martí és el batle d'aquesta darrera localitat.
3: Tall de llum i que s'han recuperat. I ara hi ha un paio de les pobles que estan a les fosques, però el que és d'inundacions, no tenim cap incidència greu, com a mínim. Ha plogut bé.
2: A Eivissa també s'ha hagut d'actuar per mort d'un altre incident.
1: Atenció a aquesta notícia. Omplir el dipòsit de la benzina o del gasoil ja costa més de 100 euros de mitjana. La pujada dels carburants no dona treva. I segons les darreres dades del butlletí petrolier de la Unió Europea, la benzina ha encadenat la seva 11a setmana consecutiva de pujades i ha marcat un nou màxim anual.
2: En concret, el litre de benzina s'ha encarit gairebé un 3% en els darrers 7 dies i se situa en els 1,86 euros. D'ençà de finals de juny, aquest combustible s'ha encarit pràcticament un 30%. Pel que fa al dièsel, torna a pujar i es menja gran part de la rebaixa fiscal que s'havia aplicat a principis de setembre. Després d'un lleuger respir, la setmana passada, el litre de gasoil ha repuntat més d'un 2% i ja es paga a 1,83 euros. Amb aquestes xifres, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres costa avui 21 euros més que fa un any si és de benzina i 23 euros més si és de dièsel.
1: Precisament en aquest context, el govern central reuneix avui de matí la patronal i els sindicats per analitzar l'impacte econòmic i social de la guerra de l'Iran. L'objectiu d'aquesta reunió és estudiar si s'han de prorrogar o aprovar noves ajudes a partir de l'octubre per protegir les famílies i les empreses. Recordem que la inflació s'ha enfilat a l'agost fins al 4,3% a causa del repunt d'energia i els carburants, que és la xifra més alta des de principis de 2023.
2: De fet, els analistes adverteixen que l'IPC podria fregar el 5% aquest mateix mes de setembre. A hores d'ara, algunes de les mesures de suport es troben en la recta final, com són la rebaixa fiscal dels carburants, que actualment és de 20 cèntims per litre de gasoil i 5 cèntims per la benzina, que acaba a finals de setembre aquest mes. En canvi, altres ajuts, com els descomptes del bo social elèctric, es mantindran fins a final d'any.
1: Són les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
4: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: Bé, molt bon dia, oients. Nosaltres avui agafarem la connexió del suport de Pollença una estoneta, gairebé fins a les 12, i vos hem de contar moltes coses. I com sabeu, ho dijous a les 10 sempre fem un repàs a l'actualitat del suport de Pollença, la regidora delegada d'Humoaina, Junaina Campomai, la tenim amb nosaltres. Molt bon dia, Junaina.
1: Molt bon dia a tothom.
0: I bé, hem de parlar de moltes coses, però primer de tot que ha plogut i bé.
1: Sí, ha plogut bé, jo crec que això és molt important, i jo crec que tots al final estàvem una mica, no diria assustats, però bé, amb aspectes pendents, no?, de que realment les pluges no causessin. Fa vegades que ha pogut ploure una miqueta més, així tira com ha plogut, perquè és vera que fa molta falta, fa molt de mesos que no plou, no fa una plou així com toca, però bé, la principal és que ha plogut bé. Diuen que aquesta matinada pot ser que torna a ploure, vorem a veure, però que torni a ploure bé, i això és el més important.
0: Sí, nosaltres no fem mala cara. No,
1: de fet, quan plou bé és com més s'aprofita l'aigua de la pluja per opòs i per sistema freàtic, perquè quan fa aquestes pluges tan torrencials, al final ho arrossega tot i penetra poc, diguem, de tot el que plou penetra molt poc a la terra. O sigui que quan plou a poc és quan s'aprofita més a nivell freàtic i a nivell de tornar a posar, diguem, en bon estat els nostres pous, que és el que necessitem.
0: Ben necessari que era aquesta pluja, i bé, esperant que continuï plovent, sí, un poc més, perquè ho necessitem després d'aquest estiu de sequera, que fa temps que volíem comentar una notícia, no?, que tenim així
1: com estan
0: guardada, però
1: comentarem un dia,
0: sí,
1: xerrarem un poc, perquè a vegades no som conscients de que realment tenim una sequera important,
0: sí,
1: no a totes les Balears, perquè sequera, quan obrim un grifó hi ha aigua, però que si miram arreu hi ha molt de pobles que ja tenen restriccions, perquè precisament no tenen. Altres que tenim, que ens arriba, que poden comprar més aigua de salada cada vegada per ara, perquè cada any n'han de comprar més a l'Ajuntament, i això fa que poden donar aquest servei als ciutadans. Però això vol dir també que tenim una responsabilitat tots d'intentar baixar el consum.
0: I a pi mos oblidem que som un illa, no? Obrim el grifo i l'aixeta i surt aigua, però no mos hem d'oblidar,
1: sí,
0: que som un illa.
1: Sí, sí.
0: Però bé, Junaina, anem amb temes d'actualitat, d'Humoaina, en quant a llenda. Sí que és vera que ara Gruix està a les festes de la Cala i de més, però me comentaves que hi ha novetats en tema d'UTIP, no? D'obús d'UTIP i de les aturades.
1: Bé, el consorci de TIP, hi ha un parell d'aturades que tenien, diguem, les marquesines, que tenien a bon sobretse i a bon protegir-se de la pluja del sol. L'UTIP se'n va retirar un parell, nosaltres també ja vàrem xerrar amb ell des de l'àrea de mobilitat, la regidora Estefi Pozo se va posar en contacte amb ells. Llavors ara s'han fet ja dues visites a veure de millorar, diguem, les condicions de les parades d'UTIP, tant del nostre municipi, principalment afecten a parades que són en Humoll, per la zona de Gommà, alguna també de Sant Vicent, i sobretot de la carretera, la connexió Pollença-Port de Pollença. Però bé, estem contents perquè hi ha una bona relació i sembla que bé, que en curt termini, en proper termini, faran aquesta inversió de millora.
0: I ara m'imagino que d'aquí no molt canviarà l'horari d'hivern, UTIP, no?
1: Sí.
0: Com sabem, mitjans de setembre o principis d'octubre és quan canvia tot aquest horari. Ara ho he dit un poc de memòria, però històricament és quan canvia, però bé, estàu treballant amb, com dius, en millorar aquestes aturades, aquestes marquesines d'UTIP, i sempre,
1: sí,
0: està bé tenir
1: bueno,
0: una bona
1: nosaltres,
0: relació.
1: Nosaltres vam posar en coneixement aquestes mancances i de qualque manera també he de dir que ha hagut una resposta, i que gràcies a ella, com he dit, la regidora, en Estefi Pozo, que s'ha posat en contacte amb ells, i bé, sembla que se milloraran aquestes parades, i inclús qualcuna que no ha tingut res mai, doncs que també inclús tindrà una petita millora. Jo crec que és important, perquè és una demanda, perquè cada vegada s'utilitza més el transport públic, i jo crec que això és bo, és una bona notícia. I cada vegada, doncs, que el transport públic també s'ha d'anar millorant. És vera que en aquesta darrera, diguem, darrera dècada s'ha millorat moltíssim. El transport públic, menys d'una dècada, perquè són aquests darrers 6 anys, no? perquè comparat amb el que teníem abans, que quan estava cada correu, cada zona només tenia el seu correu, i ara te'n pots anar a millorar molt, però és un repte que cal millorar, és una competència de Govern Balear per ara, perquè no està traspassada en el Consell Insular, la resta de consells ho tenen el Consell Insular, però aquí encara és Govern. Però bé, la qüestió és aquesta, que vagin millorant aquesta oferta de, diguem, de bus, en el nostre cas de bus, i de connexió també amb la tren, que nosaltres també la tenim. Però bueno, les parades també són importants que estiguin acondicionades, perquè també afavoreixen que l'utilització del transport públic sigui millor, sigui més atractiu, sigui més amable i més confortable, que és l'important.
0: Molt bé, ara ho mirava i és a novembre quan
1: fan aquest canvi de freqüències.
0: Sí, de novembre. Així que encara...
1: Sí, mos envien... Bé, és vera que ara per internet i per xarxes pot saber tot. Però bé, moltíssima gent ve aquí a l'oficina de Moll a cercar els nous horaris, perquè a vegades molta gent major que utilitza molt el transport públic no té,
0: no,
1: a vegades,
0: mirat,
1: li costa,
0: pot,
1: no? No és com nosaltres, que
0: sí.
1: A lo millor empleu un mòbil per telefonar, però per cercar horaris això li és complicat. Per tant, jo crec que és una cosa important, és un servei que s'adona important i que va, per cert, que vaig anar, aquesta setmana vaig anar amb bus a Formentor i no hi havia anat encara, havia anat a Formentor, però no hi havia anat al bus. I he de dir que encara hi ha bastanta gent, però bueno, que ho serveix molt bé, també és una cosa, una millora. També han baixat un poc les freqüències d'aquesta nova, aquesta línia que ja ens van posar l'any passat, directa, que és de Port de Pollença a Formentor, perquè clar, l'escala del Cudí va super saturada. I jo animo molta gent que l'utilitzi, perquè la veritat és que en 15 minuts ets a Formentor, pots anar a nedar, fas el que trobes i després tornes i ja, sense cap problema. Però bé, per la carretera encara hi havia molts ciclistes i molts cotxes.
0: Sí, per sort o per desgràcia, ara és quan la millor època més còmoda per anar a Formentor i hem d'aprofitar.
1: Bé, jo hi vaig anar al cap vespre, jo de matí no hi vam anar, però crec que està, si no vaig equivocada, fins dia 18 d'octubre que tenim les restriccions i... Però bé, encara fa calor i està fantàstica.
0: Idò, després seguirem parlant de Formentor, però te volia comentar, ja que te tenim aquí, no és actualitat d'un moll, per així dir-ho, però com va dins les teves, no, les teves funcions,
1: sí, sí,
0: que ha alarmat a molta gent que s'han llevat o bancs de la plaça Vea. I m'agradaria que
1: doncs... Bueno, això de la plaça Vea és de Pollença, davant Can Llobera, però ho volia dir avui perquè hi ha gent que diu no se tornaven a posar, sí, se tornaven a posar, però és que tenien uns problemes i ara pues, hem avaluat si se podrien arreglar o no, i tal vegada ara estan encarregats ja uns nous perquè creuen que serà la millor, però per tranquil·litzar una mica a la gent que els utilitza, perquè és una zona que la gent utilitza, una zona molt tranquil·la, que sí, que se tornarà a instal·lar.
0: Sí, perquè molta gent allà, va una foto per xarxes que se demanava perquè l'havien llevat, però...
1: Bé, era perquè estaven
0: per manteniment o per substituir-los, no?
1: Estaven en mal estat i hi ha hagut de mirar menys si se podien arreglar i ara optar per substituir-los i bé, se posaran tot una carrera.
0: Molt bé, ara que parlant d'espais públics, podem parlar si t'apareix de manteniment o de poda, si teniu qualque...
1: Sí, continuem. El tema de la poda és constant. Nosaltres continuem amb les podes d'interferència, les podes de que no peguin a façana, que no peguin a vehicles, i bé, des de l'àrea de medi ambient s'han fet, jo que sé, per exemple, Metge Llopis, Aviran Cervera, Llevant, Joan 23, de Parc de Pollença, etc. S'han fet bastant ara, aquestes darreres setmanes. Ara s'està començant també a fer la circunvalació que se'n va, diguem, des de lo que és la rodona, diguem, de l'hidroavió, per dir-ho de qualque manera, cap a Formentor. I després també tota la zona que hi ha de vora la zona de vora el supermercat Gras, que hi ha de vora l'hidroavió, que també és una zona verda que també s'ha arreglat. Però continuant constantment fent aquesta feina de podar, ja insistim, nosaltres el que volem són arbres forts i que facin ombra, que jo crec que aquest estiu ens ha donat una lliçó de que el que necessitem és això. i que en lo que és les podes que se feien ja fa molt de fa temps, que era podes, diguem, radicals, zero, això és un procediment que debilita molt l'arbre i que al final no fa les ombres que toca i no creix com toca. Per tant, però això que vol dir? Pues que han de fer podes constantment i això és una mica el que... Però bé, era pot dir tots aquests carrers que ara darrerament han fet aquestes setmanes.
0: Volia comentar també, donant continuïtat a la ronda de l'oposició, ahir que justament va sorgir un tema de camins, de carreteres, no? I en Tomeu Cifra, el regidor, suggeria que una manera efectiva de tractar el camí serien pesticides per aquestes voreres, no?, que sorgeixen les plantes, de que els cotxes avui en dia tenen sensors i molta gent se pot assustar i no sé com ho veus tu, si seria una...
1: Bé, hi ha una prohibició d'emplear pesticides en camins públics i a totes les zones públiques. Sí que es veu que, no sé, vull dir, això és tot...
0: Ah, no sé si pesticides era la paraula, però...
1: Bé, però sí, supos que...
0: Productes químics.
1: És veure que ara ja com s'ha iniciat com una... No sé, no s'emplea. Nosaltres hem intentat saber altres ajuntaments com fan, però per ara tampoc no n'han sabut cap que n'emplei, que potser aquests menys danyins i que estiguin autoritzats. Però tampoc com hem aconseguit una confirmació real de que això se pugui fer. Clar, això fa que per un camí, és vera, bé, el feinat, però molt aviat torna a tenir herbes i torna a tenir interferència. Clar, quan se podria tirar herbicida amb en Salva, que és el que se feia un temps, clar, això no passava perquè durava molt de temps, no? Això ha canviat i això també condueix en aquesta problemàtica de que el manteniment és molt més penós, s'ha de fer més vegades, a vegades no, moltes vegades no arribam a les expectatives, arribam i ja fa estona que reclamen que se faci net, intentant millorar-ho, però sí, aquesta opció de lo que serien herbicides entre cometes més que no siguin danyins per segons quines coses autoritzats, és una cosa que encara nosaltres no, tampoc hem trobat la fórmula. I també estem oberts que si n'hi ha d'autoritzats i que no hi hagi perill, per nosaltres no, tampoc, és que no diguen que no, però encara no hem aconseguit que qualcú mos digui quina és la fórmula adequada per fer-ho. Però bueno, també és igual que les podes, que he dit abans, contínuament estan fent camins i sí que és vera que a vegades qualcú mos diu, és que què fa estona que l'hauríeu d'haver fet, i és cert, intentam fer-lo el més aviat possible, però també és vera que, jo ho he explicat moltes vegades, ara ha canviat un poc la situació, aquest mes de setembre, però que nosaltres depenem de les empreses fora de l'Ajuntament, perquè nosaltres no tenim una brigada de jardiners per fer camins, ni per fer podes, ni per fer espai públic. I depenem d'empreses. I, clar, les empreses durant mesos de juny, juliol, agost, estan molt ocupades. És vera que ens fan moltes feines, però a vegades no les fan amb la rapidesa que voldríem nosaltres. Però no perquè no els vulguin fer, és perquè estan ocupats, estan molt ocupats. Bé, això també és vera que ara arriba una temporada una mica més tranquil·la i esperem que puguem recuperar el ritme. Però bé, això és una mica la intenció.
0: Molt bé, abans he dit que continuaríem parlant de Formentor i ara m'has mostrat una notícia que deia que demanen ampliar l'IC projectat a Pollença per incloure la costa de Formentor. Això ve des d'unes al·legacions que va presentar Arrels Marines, el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, que proposa incloure un altre pic, un lloc d'importància comunitari dins d'aquesta xarxa de Natura 2000. No sé si mos podries parlar un poc sobre això.
1: Molt interessant les al·legacions que ha fet Arrels Marines en aquest projecte del Ministeri. És interessant el projecte del Ministeri, ampliar un l'IC a la zona, entre com diríem, de l'entorn de Cala Sant Vicent, és positiu. Nosaltres ho donem total suport. Jo crec que Arrels Marines també. El que passa és que no basta, no és suficient. Aquest entorn, aquest l'IC de Cala Sant Vicent, d'aquest entorn, hauria d'incloure el cap de Formentor i hauria de connectar aquest l'IC amb el l'IC de la badia de Pollença. Clar, si inclogués tot el cap de Formentor, al final estarien connectat tot l'IC. Inclús el van més enllà, que aquest l'IC s'hauria de connectar inclús amb el canal de Menorca. pel més bé. Però bueno, molt centrat, nosaltres estem d'acord en que seria molt interessant que abans d'enviar, perquè això OLIT són zones d'interès comunitari, són propostes que envien a diferents estats, de la Comunitat Europea els envien a la Comissió Europea perquè els aprovin i els donin validesa, i clar que demanen que s'ampliï en tot el que és l'entorn de lo que és el cap de Formentor. Nosaltres també ens sembla important i jo crec que és una qüestió que hauríem de tenir en compte el Ministeri d'aquesta ampliació de l'IC que demana l'entitat Arrel Marines. I no sé, vull dir, tot el que sigui protecció de la nostra mà és en positiu, perquè està la mà és una de les fonts de natura i una de les fonts econòmiques més importants que tenim, perquè sense la nostra mà el turisme no seria un res. Per venir aquí a estar a una casa de més en piscina se'n pot anar a qualsevol altre lloc. Vull dir, el valor que nosaltres donem, que té el nostre turisme, són les platges. Això jo crec que és el valor afegit més important que tenim d'unes illes i de les nostres illes que tenim, que estem a la mar Mediterrània, que fins ara hem disfrutat d'una zona. Però aquesta mà l'han de cuidar, l'han de protegir, i jo crec que totes aquestes iniciatives a més ja pateixen, diguem, les conseqüències d'aquest canvi climàtic, d'aquestes onades de calor, perquè ho pateix la mà. Tots veiem que la mà s'ha encalentida, no s'ha refredada aquest estiu. Clar, moltes espècies ho pateixen, s'atropiquilitzen, moltes espècies no suporten aquestes temperatures tant de diguem vegetals o com de diguem d'algues com espècies diguem marines de peixos i o crustacis, i clar, com més protegides els detenguem, més facilitats o més possibilitats hi ha de que els conservem. I la base de que nosaltres puguem seguir visquent de turisme és conservar la nostra mà. Per tant, jo crec que és important fer cas, això seria una bona iniciativa. És una bona iniciativa aquest entorn de Cala Sant Vicent, de teu ministeri, però de Miteco, però sí que és vera que nosaltres veiem una bona iniciativa, la proposta d'Arrel d'ampliar la local de Formentor. I bé, perdona-li aquest suport i menys si em fan cas.
0: Molt bé. Ara sí que t'apareix a parlar un poc en planes culturals, bé, no tan culturals, perquè s'acaba ja el termini per aquest bons pollença que ve des de l'Ajuntament Impulsau, i bàsicament si t'inscrius per cada 15 euros que gastis un comerç que s'hagi adherit te'n tornen, és a dir, per 30 euros que costaria, te costa 15,
1: no? Està molt bé, eh?
0: Sí,
1: és un 50%.
0: 50%.
1: Crec que cada lloc o cada establiment pots gastar 60, vull dir, en fi, se poden donar dos bons. Per tant, aquí el que ara està és que encara està obert fins dia 9 us establiment que s'hi volen adherir a tenir aquests bons. Clar, el que jo m'agradaria com a regidora és animar a tots els establiments d'un moll que encara no s'hi hagin adherit a que s'adheresquin i que puguem disfrutar tots, suposen-sins i suposen-sins, d'aquests establiments que puguem gaudir d'aquests bons. Per tant, animeu-vos, que tenim fins dia 9 tots els establiments que vos hi vulgueu adherir. Això ho du l'àrea de comerç i el regidor Toni Cànaves, i jo crec que és una bona iniciativa per animar, i sobretot ara també aquests bons s'utilitzaran, diguem, de cara a l'hivern, no? I jo crec que això també és una bona iniciativa per animar, diguem, a comprar, diguem,
0: ja
1: a producte local.
0: Les festes, Nadal, ja, és que no.
1: Però a comprar producte local, productes, establiments del nostre municipi, per tant, que s'animi el màxim d'establiment possible.
0: Molt bé, i en planes culturals o d'altres, què poden destacar, Junai, no?
1: Bé, tenim obert també, perquè s'apuntin en el Club de Lectura de Moll, hi ha el Club de Lectura d'Adults, hi ha el Club de Lectura Infantil, hi ha un Club de Lectura de Joves, diguem, no? Són tres clubs de lectura que ja venen funcionant molt bé, aquest serà, crec que, el tercer any que funciona. I molt bé, amb bastanta acceptació, però bé, que hi ha places i que tothom interessat aquí a la mateixa biblioteca, i també si mireu per les xarxes també se dona la informació, és molt fàcil, és un pitge només, que després t'ho donen un llibre per poder llegir, després un pitge només, comparteixes, diguem, entre els altres, una mica, si t'ha agradat aquest llibre, quines coses, amb una dinamització de més que te fa entendre molt millor aquest llibre. I jo crec que és molt, interessant. I no sé, té molt bona acollida, però jo crec que hem d'animar encara que més gent s'hi apunti, més gent, diguem, faci ús. I també és una bona manera de conèixer la biblioteca i de lo que mos pot oferir. A vegades hi ha gent que diu no, però no hem de pagar per demanar el llibre. No heu de pagar res. També vos heu de fer, vos heu d'escriure, el bordeixen, és a dir, que és una manera de potenciar la lectura molt fàcil i que, a més, segura i que... al final tens tota la facilitat de no haver-te de... si ets un gran lector, no haver-te de comprar llibres contínuament, i si ets un lector més moderat, pots tenir l'oportunitat de dir que no sé quin llibre, bueno, proves un que t'agrada, continuar llegint, si no t'agrada tornes i canvies per un altre. Això també vol dir que no has de fer gasto, però sí que te pots introduir dins d'aquest món de la lectura. Però bé, jo convido a que s'apuntin un poc en aquest club de lectura que ara s'iniciarà.
0: Sí, per la gent que li agrada molt llegir o que se vol introduir, no? És un estalvi realment també quan estàs en aquest club.
1: Sí, mem, que no, tampoc és que hi hagi un termini concret d'acabada, vull dir que si qualcú d'aquí un mes li interessa, vagi a demanar informació a la biblioteca i segurament hi haurà places per encara afegir-s'hi. Sí. Però bé, ara comença l'activitat i ara és un bon moment per iniciar-se.
0: Molt bé, també d'aquí, crec que és dimarts que ve, teniu aquesta consell d'àrea on tota la ciutadania pot participar, si vol, i fer les seves aportacions.
1: Fem un consell d'àrea de serveis, en ser i medi ambient, sobretot. Això, consell d'àrea són àrees de participació ciutadana que tenim regulades a l'Ajuntament. En aquesta lectura no hi hem fet cap. Tenim tres ordenances que s'estan treballant, fa temps que els treballem. El que passa és que encara no han vist la llum, perquè bé, a vegades costa, no?, dur a terme processos administratius a tots els ajuntaments i a totes les administracions, i tractarem un poc l'ordenança de tinença d'animal domèstic. Aquesta és una ordenança que ja n'hi ha una, però ja està un poc desfasada perquè ja té molt de temps, i és una mica millorar aquesta ordenança, no? Després hi ha l'altra ordenança de neteja viària, que ja tenim una ordenança de neteja viària, però també ja està desfasada de qualque manera, per tant trobam que s'ha d'actualitzar. I diguem, això ja no en tenim cap, seria una nova ordenança de platges, no? Això són tres projectes que s'han estat treballant i que abans de iniciar definitivament la seva tramitació administrativa volien tractar la ciutadania una mica que trobaven d'aquestes ordenances, d'aquestes propostes de millora, menys si troben que s'ha d'incloure qualque cosa més, si les sancions al final són adequades o no són adequades. És vera que nosaltres tampoc no és que puguem posar les sancions que nosaltres vulguem. Tenim lleis que molt marquen fins a on poden sancionar, però sempre hi ha un marge de por a dir, no? I també de quines qüestions, vull dir, veuen importants que s'accentuïn i que s'hi faci menció, no? Per exemple, si tiralles que xiclets, que obligació de netejar, la millor... que qualcú, un establiment o això, que embruti el carrer i que tenen l'obligació de fer-lo net, però que no el fan net, no? Jo crec que també això és important. En fi, i de platges, doncs hi ha moltes coses, vull dir, si s'han de retirar la Posidònia o no, és veritat que hi ha un decret de Posidònia que mos ho diu, però bueno, hi ha un marge, la música, si mos molesta que la gent tingui música o no, si els cans han de passejar a fora d'horari de bany, que ens poden trobar que han de poder passejar per les nostres platges o no. En fi, hi ha moltes qüestions i això és una mica el que volem dia 22, crec que és a les 6, si no vaig equivocada, espera un moment, a les 7, perdó, a les 7, en la sala de plen de l'Ajuntament, que està oberta a tota la ciutadania, així que convida a qualsevol persona que vulgui tractar aquest tema d'aquestes tres ordenances que he dit, s'acosti i que de qualque manera, diguem, farem aquest debat i mos posem. Nosaltres aquí volem agrair l'àrea, tant des de l'àrea de serveis, que és el que m'acompeteix, perquè en temes de neteja viària, tant de l'àrea de medi ambient, com és de tinència d'animals domèstics i de platges, com també des d'Enser, que és de problemàtica que sempre tenim de residus que hi ha fora de contenidors, no? Volem agrair pues, una mica a l'àrea de participació que hagi vengut a bé de fer aquest Consell d'Àrea per debatre aquestes ordenances, que no són, nosaltres ja sabem que no són la solució, les ordenances no és la solució que el problema desaparegui. I sancionar a vegades és difícil, perquè a vegades no és fàcil trobar la persona en un moment que fa l'infracció. Però sí que és vera que quan després hi ha una sanció també el que no hem de dir és ai, ara perquè una ordenança està desfasada, una sanció, és que són 30 euros, és que no li costa res 30 euros, no. Posem també sancions, diguem, equiparades a el que ara trobam que sigui just, no, per una persona que fa una infracció. Temes de neteja, ni temes de... Sé que són conflictius, sempre hi ha molt de debat, però bueno, nosaltres volíem centrar-nos aquest dimarts amb aquest tema d'ordenances. I bé, sempre estem oberts a fent-ne d'altres, a veure si hem detectat altres qüestions. Però convidar a tothom que vulgui a acostar-se dimarts 22 a la sala de plens per xerrar d'aquestes tres ordenances que tenim en projecte ja tramitar, posar en tramitació al nostre Ajuntament.
0: És una oportunitat, no, per la ciutadania per poder suggerir-vos coses i estar
1: sí.
0: Reunits amb altres cara a cara. Per així,
1: no? Les ordenances, la seva tramitació, tenen un termini de consulta pública, que és que tu publiques perquè la gent pugui fer, abans d'iniciar, pugui fer aportacions, després tens una aprovació inicial a l'Ajuntament, després tens un període d'informació pública fins a l'aprovació final. Però sí que és vera que normalment la gent aquestes coses de consulta pública i a vegades delegacions no mira li fa peresa fer un paper, fer l'al·legació, en canvi aquí el que feim és com una reunió, com un grup de treball, de treballador, no? I això ens ha parescut que abans d'iniciar aquesta tramitació, que se farà i que tothom que vulgui hi podrà fer aportacions, evidentment, seria una cosa més propera, que és més fàcil, almenys el calculi és més fàcil venir allà, escoltar el que diuen nosaltres i donar la seva opinió, que després en el tràmit de consulta pública va de registrar una instància demanant una cosa que ell troba el seu parer. No, a vegades, no dic que sigui parella, però que o no té temps o diu, mira, això no és per jo. En canvi, venir allà a xerrar-ne i donar l'opinió, jo crec que és una manera també més directa, més transparent, més directa de connectar un poc amb el que pensa la ciutadania.
0: Sí, piso posar-ho xarxes.
1: Però és una manera de fer-ho fàcil, nosaltres ho volem fer fàcil, que mostres mateix un poc les seves inquietuds amb aquest tema, que nosaltres ara... I com he dit, si funciona, la millor també se poden fer amb altres temes, no? Aquest constipat d'aire condicionat i ventiladors és una convenció perillosa.
0: Res,
1: volgo fer una cosa, que hi hagi un diàleg, que hi hagi un quilòmetre zero, per dir-ho de qualque manera, que hi hagi interacció, posar-ho fàcil a la gent per dir el que pensa.
0: Idò bé, això serà proper dimarts, dia 22 a les 7 a la sala de plens de l'Ajuntament. Teniu l'oportunitat per parlar amb els regidors, donar-li les vostres suggerències i de més referent en aquest tema, que recordem que són
1: ordenança de tinència d'animals domèstics, ordenança de neteja diària i ordenança de platges.
0: Molt bé, i de Junaina, hem comentat un poquet tot el que hem pogut i nosaltres ara hem de fer una petita aturadeta i després parlarem...
1: No, només volia recordar que
0: no
1: ja
0: si
1: estan a la banda tiquets de l'obra de Natxas Cansenyat.
0: Sí, és vera que m'ho havies dit.
1: Natxas Cansenyat la van fer fia il·lustre, de Pollença, s'han anat fent activitats i una de les activitats ara és l'obra de teatre d'aquest primer llibre de l'Esquadra, i que dia 2 i 3 d'octubre se representarà a la Sala Cultural, però com que ja estan obertes les entrades per poder-les comprar, convidam a la gent que s'animi i que els compri.
0: I en el Club Pollença també hi ha una exposició sobre la seva vida, si voleu saber un poc més,
1: sí,
0: abans de...
1: molt guapa, molt guapa.
0: D'anar a veure aquesta obra i de...
1: Has fet bé recordar-ho, perquè és una exposició molt guapa, que val la pena veure amb tranquil·litat.
0: Fins dia 31 d'octubre la podeu veure, aquesta exposició.
1: Encara hi ha temps.
0: I de bé, Junaina, ara sí, moltes gràcies, i ens veurem la setmana que ve. Nosaltres hem de fer una aturadeta i després parlarem de l'inici de curs.

0: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
2: Si no ho fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
3: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
4: Llosc en terra, 10 anys a la mà, li farà guerra.
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
5: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
6: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
6: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: L'estiu, una mossegada de meló, les nits a plaça, empotar d'homàtigues i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

L'estiu, el sopar a la fresca, la cussa que se tira a la piscina, les filles al canyís i Ràdio Pollença.

0: ID3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, comencem el repàs de la informació als tribunals perquè l'home acusat de matar el seu germà a cops de martell a Sa Pobla ha estat condemnat avui a 4 anys de presó. Ha estat després d'arribar a un acord de conformitat amb la Fiscalia a l'Audiència Provincial de les Balears, fet que ha evitat la celebració del judici amb jurat popular. Inicialment, el Ministeri Públic en demanava 12 anys de presó.
2: Els fets varen passar el juny de 2025, quan l'home va agredir la víctima amb un martell, provocant-li unes ferides que li varen causar la mort dies després a l'hospital. L'acord assolit avui ha rebaixat de manera considerable la pena en aplicar-li les atenuants de confessió i de reparació del dany després que l'acusat hagi pagat 60.000 euros d'indemnització a la seva família.
1: Canviant de qüestió, es disparen els problemes de salut mental per la creixent inseguretat a l'hora de mantenir i accedir a un habitatge a les illes. El 90% de les persones que han perdut o podrien perdre l'habitatge tenen risc de patir ansietat i depressió.
2: En una entrevista a l'informatiu Matí, el coordinador d'Habitatge i Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona avisa que moltes famílies han de conviure en el mateix pis amb altres persones sense vincle parental. La gentrificació i la turistificació agreugen la crisi residencial.
3: Hem estudiat com afecta la pobresa energètica, que té a veure amb les condicions d'habitabilitat de l'habitatge, tant per qüestions de fred, però cada cop més, com estem veient, amb el canvi climàtic, amb la calor, com ens acaba afectant a la salut de les persones.
1: Avui també estan molt pendents del temps. La EMET ha elevat a vermell l'avís per pluges i tempestes avui al camp de Cartagena i a Mazarrón. L'avís, que s'ha qualificat de perill extraordinari, preveu que es puguin recollir fins a 60 litres per metre quadrat en només una hora i estarà actiu, de moment, fins a les 12 del migdia.
2: Davant el risc imminent d'inundacions, s'ha suspès tota l'activitat escolar a la zona i també s'ha ordenat el tancament dels centres de major. De majors hores d'ara, la batllessa de Cartagena coordina des de primera hora del matí el dispositiu d'emergència i seguretat de l'Ajuntament amb tots els efectius municipals.
1: Mentrestant, aquí a les illes, l'EMET manté actiu a hores d'ara l'avís taronja a les Pitiuses per pluges i tempestes. Allà s'hi podrien acumular fins a 50 litres per metre quadrat en només una hora i els xàfecs podrien anar acompanyats de calabruix i de ratxes fortes de vent.
2: A Mallorca l'avís és groc tant per pluja com per tempestes, amb una previsió de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora. A més, a tot Menorca, al nord de Mallorca i a la Serra de Tramuntana també hi ha alerta groga per fenòmens costaners. De fet, s'espera mal a mà amb vent del nord i nord-est d'entre 40 i 50 km per hora i onades que podran arribar fins als 2 metres d'alçada.
1: I tenim novetats sobre el cas Kitchen, que està pendent de sentència. La Policia Nacional ha identificat nous àudios entre Cospedal i Villarejo. Aquestes converses s'obren la porta a imputar la secretària general del Partit Popular en una peça derivada de Kitchen, una causa, recordem-ho, de la qual en el seu moment va quedar exonerada.
2: L'Audiència Nacional ha incorporat les gravacions a la causa i ha traslladat l'informe policial a la Fiscalia perquè es pronunciï sobre els pròxims passos a seguir. El document de la policia s'ha entregat al jutge Antonio Piña després que aquest demanés investigar uns àudios que va destapar l'emissora catalana RAC1 l'any passat. En l'enregistrament, Cospedal parla d'operacions parapolicials il·legals, com la guerra bruta per combatre l'independentisme als papers de Bárcenas.
1: Així arribarem a les 11:04 minuts. Més notícies a les 12 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
4: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'ib3 Ràdio.

0: I de nosaltres continuem en directe des del port de Pollença. Vos recordem que dijous venim aquí i parlam de diverses coses. Com vos hem informat el dia d'avui, hem de parlar d'educació, la regidora d'educació, na Maria José Jiménez, i la tècnica d'educació, Lola Naranjo, i les hem de saludar perquè les tenim en nostres estudis d'humà. Molt bones, com estàu?
1: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I d'una setmana, des que va començar el curs escolar, crec que una setmana exacta, a més, mos ve molt bé, a més, aquesta data, per fer un balanç de com ha començat un nou curs, quins reptes hi ha, quins canvis se troben els alumnes, com ho gestionen les famílies i moltíssimes coses. Entre d'altres, m'agradaria començar parlant, si voleu, així, terme general, de les dades de centres educatius. Si han anat en augment, si s'han matriculat més, també parlarem de la nova escoleta més endavant, però començar un poc d'això, fent un balanç de tot això.
2: Val. El que fa referència a escola de música primària i secundària, per el que hem sabut així per damunt, no són dades exactes, és vera, però com han xerrat amb els professors, no ha canviat gaire, vull dir, els ratios són el que són. Sí, és vera que a nosaltres ens preocupava des de l'any passat i a més per les escoletes privades que donaven un servei, que l'apertura de l'escoleta nova pogués de qualque manera reduir la demanda de les escoletes, però que no ha estat així.
0: Però quantes places són de l'escoleta nova?
2: L'escoleta nova són 75. I igual que la gola també són 75, però bueno, jo crec que a qualque moment ara ho xerràvem amb la Lola microtancat, si no va xerrada, va ser final de curs que vàrem estar xerrant després de fer el Consell Escolar Municipal. I jo, a més és una conversa que vaig tenir amb l'Ovalla i li vaig dir, jo crec que no ho notarem, però no ho notarem perquè nosaltres a l'escoleta d'Humoll ja venia gent del CUDI. Al CUDI hi ha una manca de... El CUDI ha crescut moltíssim, bé, na Lola que és del CUDI ho sap, a més, ha crescut moltíssim la població, moltíssim. I clar, aquests nins allà no tenen la possibilitat d'anar a escoletes que fan venen a la nostra escoleta. Quina és la més propera? La d'Humoll. Per tant, nosaltres, l'únic... I per què ha estat així? La gent del CUDI ha vengut cap a Humoll, la gent que venia a Humoll, que era de Pollença, evidentment, per comoditat, se n'ha anat a Pollença, per tant, què ens trobem al final? Que han cobert tot. I a més, les places que hi havia a les escoletes privades no han notat massa la diferència. Pensàvem que la diferència seria molt més gran. No, ha estat... Bueno, lo normal, no? Lo típic, ara hi ha moltes, les escoletes van units, perquè primer perquè tenen la gratuïtat totes i després perquè mentre no acabi la temporada hi ha una necessitat. O no, lo millor veuran la diferència i poden xerrar de quantitats com a d'una manera més estable. Jo crec que quan acabi la temporada, tipus novembre, por ahí, que sí que la gent ja no té la necessitat. I és quan valora si realment li surt a compte d'un nin a l'escoleta maldament tingui 4 hores de gratuïtat donades per la conselleria o no, o quedar-se-la que seva, no? Això ja va a gusto del consumidor, que en aquest cas són les famílies.
0: Perquè les escoletes només fan servei de matí, també d'hora baixa algunes, o com se divides?
2: Bueno, l'escoleta dona servei de matí i després fa també dona servei de menjador i de cap vespre també hi són. I depenent de la demanda estan més hores o manco, depèn de la demanda, però realment tu pots tenir un nin allà tot el temps que vulguis. Una altra cosa és que ho trobis adient o no. Bueno, no, Lola, que complementi si ha de dir alguna cosa més.
3: Bueno, les escoletes tenen les 4 hores lectives, perdona, les 4 hores lectives que són gratuïtes, com bé ha dit la Maria José, que això va fer un pot d'efecte crida a escolaritzar molt més infants de 0 a 3 i per això ara pues, omplim tot, no?, des de l'any passat. I té, com deia, les 4 hores lectives gratuïtes i després té els serveis complementaris, que són tant la matinera com després el servei de menjador i servei de descans, perquè tu els puguis...
2: No són gratuïts, però...
3: No són gratuïts, són serveis complementaris que les famílies paguen.
0: Sí, gratuïts són de matí.
3: Les 4
2: hores. I són 4 hores, eh? No són, és a dir, si tu, teu fill, ha d'anar de les 8 de matí per la teva feina fins a la 1... pues, dins aquests horaris, que són que estan xerrant de 5 hores en aquest cas,
3: sí.
2: Bueno, pues, sí. 4 els atendries cobertes i una l'hauries de pagar.
3: Exacte.
2: Així és. Mm.
0: Clar, i com deia, sabrà més afectar quan ho pares, que fa feina de temporada.
3: Bueno, sobretot en Esport de Pollença,
2: la demanda.
3: Sempre se nota. Nosaltres abans, Esport de Pollença té 6 aules autoritzades, diguem, i sempre començàvem a la gola en 5 aules. Des de l'any passat ja no, perquè ja les temporades potser estan allargant i en la gratuïtat la gent s'anima més a escolaritzar els infants en aquesta etapa. Clar, abans, quan ho havien de pagar, lògicament, la gent de temporada, pues, els mesos d'hivern no duien els infants a l'escoleta. Ara ja sí, el manco és 4 hores perquè són gratuïtes. Per tant, ara ja no noten tant aquesta temporalització, però bueno, sí que és vera que encara pues, hi ha gent que s'estima més tenir, sobretot quan són molt petits o acaben de néixer, i a lo millor tu en els 4 mesos del nadó el pots escolaritzar, però si tu fins en abril no comences a fer feina, pues ja t'ho penses, no?
2: Clar, és que són bebès. És que són bebès. Jo crec que hi ha molt de factors a tenir en compte. Mm. Inclús per nuclis urbans no és el mateix en humà, que a lo millor te trobes que els usuaris no tenen xarxa, quan me refereix que xarxes, que no tenen familiars, així com a Pollença, poden tirar d'opredins i les predines, això se nota molt que unins estiguin allà on tenen una xarxa familiar, que a lo millor no tenen. Que si és vera que la gent, jo crec que tenim una capacitat brutal de detenir-nos a tot i acabem fent xarxa per comunitats, no? Que això també està molt bé, però bueno, no deixa de d'una altra manera, de manera clandestina, que ara no dic, no entra a debatre si és l'adequat o no és l'adequat, però acabes pagant un servei. Però, evidentment, cadascú pues, se cerca les no? Se treu les castanyes de foc així com pot.
0: I això crec que m'ho pot contestar la millor en Lola. Tu recomanes escolaritzar un infant en aquesta edat, al millor que estigui la família, amb opredins?
3: Bueno, això a mi jo crea polèmica, és la meva opinió.
2: Jo crec que ho poden contestar totes dues.
3: Sí.
2: Vale, perquè també estudia pedagogia, per veure que no l'ho és pedagoga i llicenciada, però és una cosa
3: jo
2: que...
3: Jo som de l'opinió...
2: Depèn
3: molt. Que primer, bueno, depèn de molt de factors, no? Lògicament, quan tu tens un nadó, clar, els nadons, per exemple, de 0 a 1 any no és el mateix que de 2 a 3 anys. De 2 a 3 anys, potser comencen un poc a socialitzar, comencen a interactuar, a descobrir més el món i no són tan dependents del cuidador principal. De 0 a 1 any són molt, molt petits. I perquè estiguin ben atesos, les ràtios han de ser molt baixes, perquè una educadora infantil no pot tenir tropecientos bebès, és impossible atendre-los en qualitat. Per tant, el primer any, jo el que m'encantaria en un futur, si Espanya evoluciona, és que les polítiques de treball fessin baixes parentals més llargues, com altres països europeus, que nosaltres anem molt enrere, com sempre, i a més que el sistema educatiu s'estalviaria aquest primer any, que surt molt car. L'educació infantil de 0 a 1 any surt molt car, perquè aquí a Balears, a més, tenim una ràtio un poc més baixa que la resta d'Espanya, però tenim 7 nadons per educadora, que encara així és una borrada. Però... I on està millor aquell nin, ja t'he dit jo que és atès per un cuidador principal. Per tant, això m'encantaria. Ara, si aquest nadó a casa seva...
2: Per tema de vincles efectius,
3: clar,
2: també.
3: És que,
2: perquè ara
3: aquest primer any sempre, és fonamental.
2: Sempre hi ha gent que diu, però és que no és el mateix que estigui a una aula estimulant per una educadora que estigui en el seu familiar. Els primers anys, el vincle efectiu és importantíssim, perquè un nin, quan sigui adult, sigui un adult insegur o no segur, o tingui segons quines mancances. Això és, i que un nin no és una meva. Per molt que en un principi plori, mengi i tal, és quan recepciona tot. Quantes vegades han dit un petit són esponges, no? Perquè tenen tota aquesta capacitat de recepcionar. Això s'ha de tenir molt clar.
3: Jo a la xerrada sempre ho dic, que és la necessitat més important abans que l'alimentació, la son, és el vincle efectiu. I sobretot en el primer any, que és quan se construeix, no?, amb el cuidador principal. Però bueno, també jo t'anava a aportar també que, clar, depèn dels factors també socials, perquè quan un nadó, encara que sigui molt petit, està dins un entorn familiar poc adequat, a bons escoleta, és millor, més estimulant, més segura és inclús ara refugi climàtic en segon quines èpoques de l'any, pues, lògicament aquell nadó tindrà més oportunitat, més qualitat de vida dins l'escoleta, encara que sigui 5 hores, que dins casa seva. En aquests casos sí que les escoletes fan aquesta funció social més equitativa, no? Per dir-ho de qualque manera.
2: Clar, és que no hi ha una fórmula matemàtica.
0: Per la refugi climàtic...
2: Clar, ella xerra de famílies, però xerra de famílies vulnerables. Sí. Clar, és que a vegades no som conscients de que tenim famílies. Ahir vaig llegir un article, no? Aquest article xerraom de que hi ha moltes famílies que tenen problemes per menjar. Hi ha famílies que uns nens no duen una roba adequada perquè no en tenen. Això ho veiem en els centres cada dia, tenim nens que morvem un pijama de forro polar quan estem en un mes de novembre. Val? Això hi és, per mentida per elles. I jo crec que en el final, fins que tot el sistema econòmic, ho dic per lo que tu deies d'aquesta conciliació, fins que el sistema econòmic no entengui que la part pública i la part privada ha d'anar a una, i que perquè és que a vegades pareix que és que ho ves de la part pública surt de, no sé, d'una manera miraculosa, no, escolta, són dos dels ciutadans i la gent només se'n recorda que són dos dels ciutadans quan t'han de xerrar amb qualcú que està en un servei públic i t'han de dir, escolta, que això t'ho faig jo, per tant jo tindré de dir-te com has de fer la feina, però això sí se'n recorden, però per la resta no. Per la resta és igual que tu ja hagis de tenir una despesa que de 2.000 que una de 5.000. I el que deien a Lola, és que el millor si se fes feina de manera conjunta en l'empresa privada i s'entengués que a l'administració pública li estàs estalviant un dobbés donant aquesta conciliació, a més estàs fent adults que complementaran tot aquest sistema econòmic i social de més qualitat, perquè tinguem menys problemes psicoafectius, perquè hi són, hi són. Vull dir, hi ha coses molt, molt surrealistes. Jo ara també al·lucinava en el fet de que l'altre dia estava llegint que s'han llevat tots els programes de salut mental a adolescents, quan és algo que ha costat tant implantar-ho, en sèrio. I ara se lleva, que és que mos han curat tot de cop. Ai, no ho sé, és tot, educació, és que no hi ha una fórmula matemàtica.
0: És molt subjectiu.
2: Molt, i hi ha molta de gent, hi ha família, la comunitat educativa és molt gran, els educadors, les famílies, després cadascú, és cadascú de son pare i sa mare, vull dir, en el sentit de que... Haurà educadors en els que estaràs millor amb un familiar, haurà un familiar que estaràs millor que amb un educador, és que jo què sé.
0: I a la situació ideal, a partir de quina edat recomaneu que un infant s'escolaritzi, ja sigui una escoleta o més endavant, superant l'any de vida?
2: Jo crec que no, Lola ho ha deixat molt clar, depèn...
3: Bueno, això és la meva opinió, però com t'he dit, depèn dels factors.
2: Clar.
3: Depèn de tant de factors.
0: A la situació ideal.
2: Clar, la situació ideal, hombre, jo crec que si té una família que estimula un nen, que el cuida, que pot assegurar aquella relació, aquell vincle psicoafectiu, evidentment jo no el matricularia fins que no tinguis 4 o 5 anys, jo.
3: És veritat que a Espanya el cent pràcticament llevat de qualque immigrant que tenen una altra cultura, però és un cas puntual, però el 100%, les estadístiques diuen que el 100% dels espanyols estan escolaritzats en 3 anys. I jo recordo a tothom que encara que tothom pensi que l'escola comença en 3, de 3 a 6 no és una etapa obligatòria, podries no escolaritzar-lo, però a Espanya ja tenim aquest...
2: Però per què? Perquè estem xerrant d'un altre factor més, si les mares...
3: No,
2: per això
3: no
2: va lligat amb el que diu una Lola, aquesta necessitat de conciliar. Si tinguéssim un papà o una mamà que se pogués dedicar a fer una estoneta de lectura en l'onin, a fer, no sé, a jugar una mica, a treure'l-lo a passejar, és a dir, a donar-li tot això que se dona a l'escola, però a més amb un entorn proper i familiar... Ostres, és que a lo millor...
3: És un poc utòpic, això.
2: Això és un poc utòpic, però ha dit quin era d'això l'ideal, no?
0: Millorarien com a societat, a lo millor, no?
3: Segur.
2: Clar, sap què passa? Que a vegades la conciliació, i això és la visió empresarial, no tota, hi ha diferents empresaris, però se pensen que la conciliació no és per fer això, i segurament a lo millor hi haurà famílies que no aprofiten la conciliació per fer això. O sigui, no per dir, bueno, ja fa la conciliació per realment educar el meu fill o la meva filla, perquè arribi més preparada. No crec que ho facin, perquè seria una utopia, ja ho diu una Lola. Però que seria l'ideal, t'has xerrat d'ideal, això. A lo millor també un resultat PISA, que has dit que xerrar més tard, però millor també canviarien. Estem, sap què passa? Que l'escola, perdó, l'escola s'està concebint, i m'ha sap greu molt dir-ho així, i supos que no és tothom igual, també és vera, també és vera que el concepte familiar o de les famílies, com veuen, cert, des de la meva experiència, jo he vist papàs que diuen, no, és que el meu fill té encara 5 anys i jo m'he de preocupar de la seva educació, però a partir de 6 és perquè ja no s'han d'ocupar. No, escolta, tal vegada més, ja no és tan autònom com tu creus. I de cada, menys te trobes nens que no estan, perquè el pare ja no és una protecció, no és una protecció com abans. Abans mos protegien però mos deixaven fer, però és que ara no te deixen fer.
0: Vull dir, a vegades estem fent, no?
2: Clar, però aquesta sobreprotecció és una mica, bueno, és que aquí podríem fer un debat.
0: Sí.
2: I clar, i com que l'escola parca, les noves tecnologies també ho són. Ai, vaig a donar-li, que està plorant, no vaig a preocupar-me quina necessitat té, vaig a donar-li un mòbil.
0: Sí, volem una jo no sóc pedagog, però pics, pares, per no pensar no fer un pot de més feina, vol cercar una solució immediata, no?
2: Exacte.
0: I el que tu dius, que això afecta.
2: També és perquè tenim feines que no mos deixen ni 5 minuts per dedicar-li als nostres fills. Per això t'he dit que són moltes coses a tenir en compte. Lo millor tu voldries dedicar més temps al teu fill i, escolta, si vols arribar a final de mes, lo millor no t'ho permet.
0: Exacte.
2: Pensar que són de coses a tenir en compte.
0: I d'acord, si us pareix, tornem en aquesta nova escoleta i m'agradaria parlar un poc de la gestió, què inclourà i quins serveis donaran, en resum, perquè ja està operativa aquesta escoleta, no? Ja té infants.
2: Sí, encara no tenim la data de presentació, però estem pensant fer una presentació a tot el poble, no només als usuaris i famílies dels usuaris o d'alumnes de l'alumnat de l'escoleta, sinó a tot el poble, però encara no tenim data. I, bueno, en Lola, que és la que ha fet una feinada excepcional, a més, se nota el seu perfil pedagògic en tota la selecció de mobles, material, etc. Ha fet una feina brutal. La meva enhorabona des del servei de l'àrea d'urbanisme, han tingut molta sort també, molta sort, en la gent de l'Alacant, que és una empresa de l'Alacant que va dur a terme el projecte, perquè han escoltat, a més, des d'urbanisme, en el principi de les fases, se mos va donar l'oportunitat, tant a jo com a Adna Lola, de que si veiem el que era el disseny de l'escoleta, coses que s'haguessin de modificar, doncs que també diguessin la nostra, a vegades això no se fa, per tant jo crec que és d'agrair també per part nostra cap urbanisme, que se tingués en compte la nostra visió de l'espai. I Adna Lola vos contarà després tota la resta. I bueno, jo només vos puc dir que fa una estona li deia a Lola, he hagut d'anar per urgència en un dentista i famílies dels alumnes de l'escoleta me deien, buah, quina escola més guapa, quant de llum,
3: jo també,
2: quina ubicació més brutal, quines vistes, que xula, no? Com és tot, diu. I el més important, que jo li he hagut de dir a aquesta mama, quina edat té el teu fill, el més important és que el meu fill, o sigui, ja no és que m'agradi jo, que el millor veig tot això, és que el meu fill és feliç d'anar allà, a més se li nota. I clar, jo li he dit, i quina edat té? I me diu, 3 anyets, 2-3, va a la classe de 2-3, o sigui, no té encara. I me deia això, un nen li encanta com està tot posat, i diu, que és de guapa la meva escola, vull dir. No, això pues, també mos ho han de fer nostre tots aquesta, bueno, pues, això és d'agrair, però també, bueno, pues, ho han fet bé, no?
0: Perquè fixa, veure una muntanya no és el mateix que un edifici per un infant.
2: Evidentment, jo crec que la ubicació ha estat, no entrem en polèmiques perquè sé que hi ha qüestions polítiques a darrere de la seva ubicació. A mi m'han de dir que l'entorn de Pollença, tot el que sigui l'extraràdio, perquè tens Costa i Llobera, tens Joan Mas, tens, vull dir, no és un centre per a Arbera, que no és la Gola. La Gola té algo molt guapo, que és un parc de la Gola, que jo dic que és una zona preciosa, però evidentment no és com l'escola de Pollença, que està a una ubicació espectacular.
3: Té un entorn rústic, i això avui en dia és un luxe, a part de salut
2: Tots els centres de pollans ho tenen, no?
3: Quan vaig veure el solar, jo deia...
2: Bueno, i ho moll.
3: M'encanta perquè és que els nins veuran... La finca de vora té cavalls.
2: Sí.
0: Ah, sí?
3: I jo deia...
2: Va, després vam dir, hem de tanquear perquè no els mosseguin.
3: Que no fiquin sa mà. Però és com... Vamos, és ideal. Altres centres de ciutat se n'han d'anar un pic a l'any a la granja escola per veure els cavalls.
2: Ai, perdó.
3: I aquests infants tenen aquesta sort cada dia de la seva vida, a part de ses vistes i l'ambient, és que se nota moltíssim. Jo he de dir que especialment a l'etapa d'educació infantil els ambients són super, super importants, més que d'altres etapes. ¿Vale?
0: Ambient, ja... te refereixes a l'entorn?
3: A l'entorn. A l'entorn.
0: A lo que era Maria José, la selecció de mobles, de...
3: Sí, de és mobles, que la, de material,
2: és que
3: se
2: fa feina per, a vegades se fa feina per ambients.
3: Per ambients, se diu així. Si qualcú sap un poc d'educació infantil, sí. Tu el que fas com a educador no és incidir directament en l'infant, les metodologies...
2: A veure, que l'escola té més complicat, sí. Sobretot en els bebès.
3: Sí, però bueno, tu incideixes en l'ambient, tu prepares l'ambient com tu t'interessa que ell descobreixi, i ells descobreixen activament, no? Això és així molt ràpidament, a lo millor.
2: Sí, bueno, pots afegir que se fa per treballar, quan són tan petits se fa per treballar els sentits. La visió, l'oïda...
3: Aprenen perceptivament, tocant, llepant, s'estimulen així, no? Mm. I clar, tu prepara't l'ambient, si vols que comencin així que ets, pues tenen una barra que se poden agafar, saps? Per tant, tu prepares l'ambient. Clar, les instal·lacions d'aquestes coletes són ideals.
0: Sí, parla-nos de les instal·lacions. Ara que deia Maria José, que pues, t'ha molta feina, tot això.
3: De l'ubicació ja han xerrat, que té una ubicació de luxe i un entorn de luxe, no? Molt enriquidor, perquè té muntanya, naturalesa en els costats, perquè està de dins un terreny rústic. Això primer. I després aquest edifici és un edifici d'una planta amb un passadís molt ample que per un costat té... Les aules, té 6 aules, totes les aules tenen sortida en el pati, té un pati que no és de ciment ni d'asfalt, és naturalitzat, té com una arena, vale, i arbres, i després les aules són molt àmplies, tenen moltes vidrieres, per tant entra molt de llum, i res, dins les aules pues, ja, pues, depèn del nivell, el que necessiten, tenen la seva zona de servei amb bates petitons i lavabos i tal, i un mostrador cada mestre per canviar els infants i ja està. Després hi ha una sala de psico, que és una aula multifuncional que se destina a psicomotricitat i a menjador, té taules també, i després a l'altra banda de l'escoleta pues, són com a tots els serveis, és l'espai de direcció, la cuina, un bany per adults, la sala de professors, un magatzem i tot això.
0: I aire condicionat també.
3: Sí, està climatitzada amb aire fred i calent, sí.
0: Perquè quina, abans parlàvem d'això, quina és l'importància? Bé, jo crec que és bastant obvi, no? Però que un alumne tingui unes condicions de temperatura suportables a una aula, com per exemple hem vist... que sé que no depèn de l'Ajuntament, però han vist que l'Elias Clara Hamel han sortit mestres a protestar, i això és una cosa que ve de molt enrere, que quan comencen les classes a l'estiu les temperatures allà són insuportables.
2: Home, jo crec que no fa falta ser expert. Ara jo te diré una cosa, tu vas per aquí a res, és capaç de tenir una conversa en les temperatures que tenen.
0: Bé, ara aquí mateix no podíem estar mogut.
2: Exacte, podríem estar molt sense aire, però vull dir...
0: Però fins a quina gravetat?
2: Estàs més irritat, te puja la tensió, te puja la temperatura, no estàs còmode, estàs suant, té molts dolors... Els dolors és una qüestió de comoditat, però l'altre realment te pot tenir de mal humor.
0: Bé, no només
2: i si tu estàs, clar, i si tu estàs de mal humor, a més no estàs receptiu a l'aprenentatge. Això és
3: jo t'ho puc
2: primordial.
3: Explicar, si vols, un poc més tècnicament. La fita primordial, quan tu estudies psicologia de l'aprenentatge, és que tu has de tenir totes les teves necessitats bàsiques, són alimentació, seguretat, si tu tens por, ¿vale? I òbviament, la temperatura, vull dir, si tu t'estàs morint de fred, això és una necessitat bàsica, pues has de tenir cobertes totes les necessitats bàsiques per poder aprendre qualque cosa, perquè la teva atenció no estarà en l'aprenentatge, estarà en cobrir les teves necessitats bàsiques. Quan tu tens molta gana, estàs pensant quina gana que tinc, no estàs concentrat en aprendre el que tens a davant. Per tant, si les condicions climatològiques no són òptimes, estàs restant capacitat d'aprenentatge en el teu alumnat, i això és bàsic en educació. Per tant, abans de condicionar climàticament totes les oficines de les administracions públiques, s'haurien d'haver condicionat, des del meu punt de vista, totes les aules de les escoles públiques.
0: Clar. I a més, aquest és un edifici antic, no sé quant anys, quin any el van inaugurar.
2: Clarament. Sí. Bueno, no és dels més antics.
0: L'Institut de Pollença és més antic.
2: Sí, totalment. Clar. El vaig estrenar jo.
3: Això passa
2: tu, si és antic.
3: Llevat dels centres que són que varen construir fa menys de no sé quants anys, tota la resta estan fora climatitzats.
0: Clar, un nou sí
3: que estan climatitzats, però... Des del meu punt de vista hauria de ser una política prioritària molt per davant de moltes altres inversions.
2: Això és el que jo ara volia dir. És a dir, a l'escola, des de fa... Així com ha començat la com ho ha dit la Lola... des de l'escola tenim molt clar que un nen que no, a més són les bases de la neurologia, si un nen no és capaç d'estar concentrat, igual que una família, tu a una família no li pot dir, escolta, que el teu fill ha de fer una horeta de lectura, perquè si aquella família, la seva prioritat, i aquí anem, es cobrir les seves necessitats bàsiques i no arriba a final de mes i la seva preocupació és poder menjar o veure on viurà, te puc assegurar que l'hora de lectura no li preocuparà. Per tant, l'administració pública té l'obligació de cobrir aquestes necessitats bàsiques. Nosaltres a l'escola, com a educadors, intentant que un nen que ve sense menjar, perquè a més ho notes tot d'una, si tens un mínim de sensibilitat ho notes tot d'una. Si un nen ve sense berenar o ve sense menjar, això dona un problema a l'hora de l'aprenentatge. Aquell nen ha de berenar. I les tutories són a vegades per dir-li a aquestes famílies, escolta, que un nen ha de berenar. I si un teu fill no pot berenar perquè no tens dobbes o no tens manera de donar-li aquell menjar, posa't en contacte amb nosaltres i nosaltres t'ajudarem. Si tot això ho hem arribat a cobrir, com és que en temes de climatització, en les temperatures en les que lluiam actualment, a les illes, bueno, a tot Espanya, però sobretot aquí, que hi ha una humitat brutal, com és que la gent encara ho veu com un luxe? És a dir, com que no és una necessitat? És que és molt important, és molt important, i no només per un nens, per l'educador. No estarà igual una persona a l'hora de treballar amb un nen que té moltes carències o moltes necessitats, no direm carències sinó necessitats, una persona no està igual quan està irritada que quan està tranquil·la i està a gust. Això és molt important.
0: Perquè això bé és una problemàtica en aquest institut que ve des de fa molts anys.
2: Aquesta és una problemàtica a tota Espanya.
0: Exacte.
2: Menys ara a Catalunya, que hi ha un president... que diu que, bueno, de fet ha destinat crec que són 600.000, no, crec que més, crec que 2 o 3 milions d'euros o 4 milions d'euros per climatitzar tots els centres escolars.
0: Això passa a Pollença, passa a Quinomoi, crec que la de...
2: Miquel Callo en té aire condicionat.
0: Aquestes són les dues. Clar, Pollença, l'Institut de Pollença no és tan greu perquè hi ha més ombra, però clar...
2: No te creguis, pensa que és el que estem xerrant, aquí tenim un problema d'humitat. Nosaltres, les escoles han anat fent el que han pogut, han posat, han ajudat a que posessin ventiladors, però és que avui un dia un ventilador...
3: És que estem
2: quasi 30 persones a una aula, aquells cossets que venen de córrer, de perupati, vamos, és que són desprenedors de quilo, ells mateixos són estufes humanes, ja miràs un ventilador, què pot fer? No va bé.
0: No te lo tenia.
2: Ah, sí, és veritat.
3: És veritat que no és tan fàcil perquè de vegades les escoles que són més antigues, les instal·lacions no aguanten ara un sistema de climatització de posar un aire condicionat a cada aula. Però, bueno, s'ha de començar pel pas número 1, no?
0: I això...
2: La part electrònica, i després...
0: Qui té la responsabilitat de fer-ho? Consell?
3: La Conselleria d'Educació.
2: Mira, això és una cosa que s'ha de tenir molt clar. És el debat polític, i a més és polític, eh? Polític i de les administracions públiques. I tècnic, perquè també ho tècnics que han de destinar d'obbes, tu els dius, escolta, és que hi ha una necessitat a tal centre. Ah, bé, però és que això és inversió. Què vull dir amb això? Jo m'ha costat també entendre aquest concepte, eh? Vull dir, jo no ho entenia. Quan tu l'Ajuntament, que és l'administració local, la competència que té és la de manteniment. Manteniment, ho diu la pròpia paraula, mantenir aquell centre. És a dir, no afegir res nou. Afegir res nou que tu ja hi has posat a priori. S'espanya una porta, pot s'arregla la porta. S'espanya, no sé...
3: Un aire condicionat, s'arregla.
2: S'arregla l'aire condicionat. Però una inversió, que és modificar el primer estadi en el que t'han presentat una escola, això és posar aire condicionat si no en té, seria... no sé, quines més coses podrien ser, que inversió de tampoc no hi ha moltes coses. Si s'hagués de posar un ascensor perquè no en té, si s'hagués de...
3: O comprar mobiliari o material.
2: Perquè tampoc en té. Tot això ho fa conselleria. Val? Tot això ho fa conselleria. Tant a centres de primari com a centres de secundari. Però és que, a més, en els centres de secundari, l'Ajuntament no fa un manteniment, el fa conselleria. L'Ajuntament només fa manteniment dels centres de primària. És a dir, els instituts tenen una autonomia. Evidentment, l'Ajuntament ajuda. Jo ara, aquesta setmana, per exemple, l'institut d'aquí de Domoll ens va dir si podríem passar a recollir un voluminosos i tal, i evidentment ho han fet. Però és una altra cosa, és una qüestió de... És com una col·laboració, no? De fet...
0: No teniu competències
2: directes. No, no, no, de fet...

0: Redu llum, el pagarà l'Ajuntament perquè dissabtes i diumenges venen a fer partits i empleant llums halògens. O, que també passa, se fan espècie. És a dir, nosaltres vos deixam emplear un gimnàs, nosaltres pagarem un llum, però vosaltres, no ho sé, un pic, no sé, algo que puguem oferir a canvi, Lola, no sé, mos arreglareu, mos pintareu el gimnàs, un pic cada dos anys, un pic cada any. Se fan aquests convenis, perquè és que no és competència de l'Ajuntament. I això no vol dir, o sigui, el manteniment no és competència nostra, a secundària.
1: I doncs, sigui com sigui, bé, ara veieu una fotografia d'una aula de l'IES Clara Hamel a 35 graus,
0: que,
1: amb un termòmetre dins l'aula, i si voleu més informació d'això i vos preocupa, podeu veure les xarxes socials de l'Assemblea de Docents de les Illes Balears, que és on s'ha adherit l'IES Clara Hamel, i és, bé, olemes, aules que cremen. Així que bé, veurem com se pot solventar, però...
2: De fet, jo te diré, si me deixes, Bruno, que fa dos o tres anys, a principi de legislatura, vàrem com a instar amb un escrit des de l'escola Bocoris perquè, per favor, posaren més ombres i intentaren posar més mitjans de climatització, i vàrem aportar un informe que havia fet la pròpia Conselleria d'Educació, uns tècnics que varen venir a mesurar les temperatures de diferents jocs, i mesuraven pues, en el pati, en aquest racó que dona pegat sol, en aquest que fa ombra.
0: S'havia fet dos o tres anys abans, pot ser, no?
2: S'havia fet
0: l'any 20.
2: Sí. I ja les temperatures, l'informe deia que les temperatures superaven la normativa, la temperatura que te diu, la normativa de prevenció de riscs laborals.
0: I en previsió de pujada.
1: I un alumne va fer classes.
2: T'estic xerrant que la normativa de prevenció de riscos laborals te diu que la gent adulta no pot fer feina en segons quines temperatures, i tenim tots els nins i nines de Pollença i d'altres municipis i de tot Espanya fent classe superant aquelles temperatures. És que és...
1: A 35 graus m'imagino que un nin legalment no pot fer classe, no?
2: Pues, és que, clar, depèn, la normativa de prevenció de riscos és aplicable a les escoles, que no és una feina. Clar, és que això hauríem, com a societat, hauríem de fer una reflexió.
1: I de... veurem com acaba això. Sí. Clar, aquesta problemàtica ara que baixen les temperatures, cada pic perd més força, però bé, estaran
2: fins... Sí, però en juny estem igual, eh?
1: Sí. Estaran fins al 30 de setembre vestint de verd cada dimecres en protesta per això. Però bé...
0: Això
1: ho van fer l'util. Sí, exacte. Però bé, hem de seguir parlant de més coses, i un tema que volem suggerir és l'impacte emocional d'un canvi, no? És a dir, un alumne que està a primària va a ESO i d'ESO a batxillerat, que són tots dos molt diferents però alhora importants, no?
2: I dels petitons de no anar a classe a començar a anar-hi
1: també.
0: Sí, totes les etapes, això t'anava a dir.
1: Bé, aquí els hi pot fer un poc més d'il·lusió, a lo millor, no? Començar
2: escoleta.
1: Alguns
0: unint-se per ser de son pare i sa mare, pobrets, xerrant d'aquest vincle efectiu.
2: Sí,
0: vos, com al final mos pensant que unint són a meves, no? Ni pateixen. S'estan separant de son pare i sa mare.
2: Tenen el que se diu ansietat per separació.
0: Sí, i és terrible.
2: I els costa l'adaptació el primer mes, on hi ha nins, cadascú té el seu ritme, però...
0: I a més no tenen eines, perquè no, com que són petits, no tenen eines.
2: No tenen de vegades ni llenguatge per expressar lo malament.
0: Lo que sé,
1: clar, estan passant.
2: És terrible. De vegades, després, quan tornen a casa seva, ja me'n recordo el meu, a escoleta no plorava ni una gota, però quan tornava a casa seva tenia unes rebequeries que jo volia morir. I era de tota l'ansietat que
0: s'havia acumulat.
2: Que havia acumulat durant les hores que havia estat a l'escoleta. O de vegades dormen mal, o de vegades no mengen.
0: Somien. Jo me'n recordo que la meva filla somiava molt quan va començar. En tres anys tenia molt mals sons.
2: Tot un procés d'adaptació que les famílies pues, han d'estar allà donant suport. I jo sempre recomano que s'assessorin moltíssim amb les mestres, que són les que més saben com han de dur aquest procés.
1: Clar, ja me referia de l'escoleta...
2: De l'escoleta a l'escola, de l'escola a l'institut.
1: Sí, és a dir, quan passen de l'escoleta...
0: És que tots els canvis són... Tots els canvis, i això, a més, no ho dic jo, vull dir, hi ha informes psicopedagògics que diuen que qualsevol... Inclús quan una persona que envia de casa... Maldament sigui la casa dels seus somnis, el fet de deixar darrere emocions, records, sentiments, ja és un procés de dol, i ja és una etapa de canvi. Aquestes etapes de canvi

0: Pues t'has d'adaptar. Per tant, imagina't l'escola, que a més hi ha un entorn social i cultural d'amistats. Per exemple, que l'institut, jo crec que quan tu xerraves d'aquest canvi a batxiller, no? Jo he pensat, no té la mateixa adaptació un nen de Pollença que està dins el seu institut, que passa de secundari a batxiller, que un nen que ve d'un moll, que passa a batxiller i a lo millor per un camí s'atropa batxiller en 70 nins que no ha vist en la seva vida. Clar. Perquè això passa.
1: Perquè canvia de centre.
0: La datació és
2: i
0: molt complicada.
2: I nervis de l'incertesa de que me trobaré, faré amics...
1: I sobretot en l'adolescència, que tens allà la identitat en construcció i tens les teves inseguretats, els teus altibaixos hormonals, tot influeix, no?
0: I és veritat que tenim la gran sort de que... I per això molt dels serveis, jo per exemple, i ara pegui un altre puesto, i no, quan volien separar un club de futbol Port i Pollença, en sèrio? Han de separar més coses? Perquè tenim la sort que aquests clubs esportius ens permeten que aquests nens se relacionin. O de Pollença en los de Moll. I el manco aquest nen, quan se'n vagi a Pollença, segur que trobarà qualcú.
2: Clar, si,
0: d'aquí per aixerrar.
2: I si és d'Omoll i després, a més, canvia de l'Institut d'Omoll a batxiller a Pollença, ja és... És un altre tipus de canvi, no? Però de primària a ESO, què s'ofereixen aquí els adolescents?
0: No sé si s'ofereixen més unins o pares...
1: Bueno, a veure, els que tenen el recolzament de que passen a secundària amb un grup d'amiguets ja coneguts, pues això que dus d'avantatge, no? Però
0: no,
1: sí,
0: que ara,
1: canvi
0: aquí ara te dirien les famílies, però és que l'institut els amesclen i els...
1: Bueno, però això també és enriquidor.
0: Ah, bé, però te dirien això, no, no passen en el mateix grup. Bueno, també, ja. També és aprenentatge.
1: Clar,
2: clar, però el principal risc és la socialització, en el final.
1: Risc, no? Jo crec que és una oportunitat d'aprenentatge, no?
2: Clar, però si no va, si no va bé...
1: Com es passen els adults, canvies de feina o canvies d'entorn, no t'apuntes a una activitat que no hi anaves abans i ja has de conèixer gent, doncs pues, estàs d'espavilar.
0: I també depèn de la capacitat d'aquell nin, que moltes vegades depèn de la capacitat d'ho pares. A vegades passen més pena o pares que un nin.
1: Sí,
0: i després un nin s'adapta molt millor. Però pares, per què passen pena? Perquè potser la seva vida han tingut problemes d'adaptació a diferents entorns. Però és que al final hi ha una feina per fer...
2: Clar,
0: necessitem,
2: que
0: més necessitem més psicòlegs dels que tenim. I a més, anem i tanquem les subvencions o les ajudes per salut mental. No,
2: si el pare no ha anat a un psicòleg, acabarà anant a tu fill. És a dir, si el pare necessita un psicòleg...
0: No, no necessàriament, però és veritat que a vegades...
2: És això que se diu, no?
0: És veritat que un pare que té algunes mancances a l'hora de socialitzar o a l'hora de... Pues, escolta, el seu fill, evidentment, després farà un creixement i potser serà totalment diferent. Però si el veure que de base li afectarà molt el seu entorn, clar que sí.
1: Per norma general, els pares i mares sempre transmetem les nostres pors en els nostres fills.
2: I ja hem parlat en un principi molt d'aquest canvi, d'aquest primer any de vida i d'aquests anys, però què li recomanaven als pares que contractin en el seu fill quan fan aquest canvi de primària?
1: Que donin molt de suport i que intentin pues, sempre... ens alçar les virtuts de... Jo crec que tu dones seguretat a la gent, o als teus fills, quan tu resaltes el que té bo. Si tu li dius al teu fill ets meravellós, menja't el món, pues probablement anirà amb aquest missatge a la seva, és que no, som meravellós i me puc menjar el món. I va amb una altra seguretat, que si li dius alerta amb això, alerta amb l'altre i alerta, saps? I li estàs transmetent pors. Per tant, jo sempre anim a les famílies que encara que s'equivoquin, estiguin per si els seus fills els necessiten i en moments de canvi, d'adaptació o de vulnerabilitat, doncs encara més, i, però que els deixin volar també, perquè si has d'anar tu amb el teu fill de sa mà perquè faci amics el primer dia, ja li estàs solucionant. Per tant, no serà sociable. És que no li estàs donant l'oportunitat d'aprendre, no?, com fer un amic.
0: I és que el teu fill no ha de ser perfecte.
1: Exacte.
0: Això també és molt important.
1: Això també és vera.
0: El teu fill no ha de ser perfecte.
2: A
0: lo millor
2: no és una persona molt social.
0: Bé, és que cada persona és com és, però és que
1: el teu
0: fill no ha de ser el millor de la classe, s'ha d'equivocar ell, perquè per molt que tu li diguis el que estàs fent és creant-li estrès, per tant, no ha de ser perfecte, ha de tenir les seves mancances, s'ha d'equivocar i tu també has de ser allà acompanyant. És que no has de fer res més.
1: Això és un punt clau, això que has dit, Maria José.
0: Clar,
1: crec també que... per empoderar a la gent i que venint d'una cultura de por equivoquem-nos. I quan tu no tens por a equivocar-te, pues, el que fas és aprendre. I vas amb menys por, perquè dius, bueno, jo m'atreves que si m'equivoc, pues, ja ho saps.
0: No passa res.
1: No passa res.
0: Exacte.
1: Si
0: clar,
1: aquest missatge,
0: si
1: aquest missatge és que transmetem a les següents generacions, pues, van... amb més valentia, no?, per aprendre i més segurs.
2: D'ESO, batxiller, ja són persones pràcticament adultes, sí. Però també bueno. És un gran canvi.
0: Bueno.
2: Estan rossant, els diuen un parell d'anys encara.
0: A més,
2: però,
1: oficialment,
2: per exemple,
1: sí.
2: Però, si has tingut dos fills que ja
0: sí.
2: Han fet aquest canvi, batxiller,
0: sí,
2: com,
0: no,
2: què recomanaries?
0: Jo trob... això, quan t'he dit, aquest punt que he dit de no tenim fills perfectes, tu com a persona adulta, sé com vulguis. Exigir el que vulguis, però aquella persona te deixa-la. Evidentment, això no vol dir que facis ulls clucs i orelles sordes i no li has de dir, escolta, ara tu has de fer aquesta passa, millor que vagis per aquí que per aquí, perquè jo, perquè nosaltres en el final, quan donem un consell és a partir de les nostres experiències, jo quan tenia la teva edat m'ha passat això, això, no vol dir que tu te passi, però que sàpis que existes, i això se'ls ha de dir, ara evidentment els han de agafar el camí que trobin. Si no crees o no fomentes aquest clima de confiança i alerta, perquè també aquí mos equivoquem, i a vegades els pares
2: massa,
0: no han de ser col·leguilles, són pares. I a un moment donat, quan veus que qualque cosa no està sortint bé, els has de dir, escolta, fa tant de temps te vaig aconsellar, però ara ja t'he dit que per aquí no hi vagis. Però ja són jo que t'ho dic, és a dir, també has de posar límits. No perquè tinguin de 8 anys, no han de tenir límits. Perquè, a més, pens, i això ho penso jo, s'hauria de fer un estudi, a veure que un nens a més temprana edat estan tenint experiències de molt de tipus, de molt de tipus, en les relacions amb el sexe contrari o amb el mateix sexe, etc. Perquè sí, perquè hi ha aquesta possibilitat, no? Ja no se jutja tot o no se mira tant en lupa. Però també és vera que, com que a darrere hi ha famílies cada vegada com a més protectores, o no protectores, sinó que per ell que com que els volen tenir perfectes, perquè aquesta és la diferència entre voler un nen perfecte o un nen protegit, com que volen que sigui perfecte no volen que s'equivoqui. I al final el que estem fent són nens que maduraran molt més tard. Per tant, te pot trobar en nens que tenen 19 anys i són adolescents totals i absoluts, que per ell que en tenen 14 o 15. Per tant, són més adults, són quasi adults, segons el DNI sí, i segons el seu cervell, ja t'he dit jo que no. Ja t'he dit jo que no. Jo ho he vist. I després, mira que jo normalment som una persona que m'agrada que tot sigui per igual, però després hi ha unes diferències socials i psíquiques molt diferents d'un home o una dona, les coses són
1: maduratives.
0: Així. Clar.
1: Des de petits,
0: perquè potser la dona per norma general és molt més sociable, molt més xerradora, molt més... Sí, segurament, clar que sí que pot ser, i es verà. Per aquest fet, maduren molt més pres les dones que els homes. Tots en general, xerram en termes generals sempre, després hi ha casos. Però,
2: clar, específicament cada persona és,
0: ja,
2: és un
0: clar,
2: món.
0: És així.
2: I ja...
0: sou primer o segon, també.
2: Sí.
0: També sempre ho dic. També
2: ja,
0: marca diferències, que tot ho comptes.
1: Això està estudiat psicològicament.
0: Clar, per tant, és que és així.
1: Hi ha molt d'estudis.
0: No és el mateix que tu tinguis una persona, una germana o un germà per davant. Que sí, perquè jo, hi ha gent que em diu, no, jo tinc un fill i va madurar superprès. Molt bé. Primer, segon o tercer fill? No, és el primer. Ah, amigo. Una altra diferència. Vos, com hi ha molt de
2: maduren
0: factors a tenir en compte.
2: Maduren més prest els segons fills, que el primer, dius.
1: No,
2: al
1: primers.
2: Revés.
0: Maduren primers. Més prest els primers.
1: Els primers.
0: Els segons, el que fan en final, igual que fan en els seus papàs, però sobretot el seu germà és el referent més proper i, a més, l'idealitzen normalment, malament s'ho diguin malament, ha de ser molt difícil que s'ho diguin molt malament. És el seu rol a seguir, és el seu exemple.
2: Clar.
0: Això és així.
2: Però bé, ara per anar acabant, si consigui totes aquestes coses que no s'han fet bé en quant a l'educació, han duit que l'informe PISA d'enguany a Espanya s'hagin enregistrat els pitjors resultats de la història, lectura, matemàtiques, ciències i no sé si me deixo alguna més, situant-se per davall de la mitja de la OCDE i de la Unió Europea. I bé, com a pedagogues, vull saber la vostra opinió perquè és greu, això, no? Almenys és el que diuen les notícies.
0: Jo crec que no hi ha una causa, tota sola. Ja em fa gràcia la gent quan diu és culpa de la LOMLOE o de la LOMCE. Primer, a Espanya tenim un problema, i és que no hi ha un pacte de govern a l'hora de fer una llei educativa. La llei educativa s'ha de deixar d'ideologies i de tonteries d'aquest tipus. És a dir, quin és l'objectiu? Que aquella persona sigui capaç de llegir, sigui capaç de comprendre, sigui capaç d'entendre, sigui un adult competent. Què té més el que està dient? El contingut no és important. I fins que això no existeix, que tenim lleis que ara la posam, ara arriba un altre govern, la lleva, ara la lleva. Les lleis, o sigui, quan tu comences un nin, jo me'n recordo, clar, jo és que ara ja fa 4 anys que no faig de mestre, no? Vale. El darrer curs que vaig tenir va ser un curs de primer, nins de 6 anys. Val? I va haver aquell canvi de llei que se feia per competències i aprenentatge significatiu. Això era... I hi ha una altra paraula també que me deix. Aprenentatge...
1: Disseny no, universal d'aprenentatge.
0: No. Bé, ara no me'n recordo. Bé, era com a girar la truita de donar a un nens aquell aprenentatge a través de l'experimentació.
1: Situacions d'aprenentatge.
0: Situacions d'aprenentatge. Era crear situacions...
2: Sí,
0: no, bueno, era crear situacions d'aprenentatge. Ja, l'unitat didàctica no sortia d'un tema, sinó que tu creaves situacions d'aprenentatge a partir dels interessos de cada alumne. Això se veurà. Ara, quan arribin a l'institut, no sabeu d'esquet d'un any o dos?
2: Clar, no és immediat, això.
1: Una situació molt curt, molt breu, una situació d'aprenentatge és que tu comences a lo millor amb una pregunta i arrel d'aquella pregunta els infants o el teu alumnat pues, ha d'investigar, fer una sèrie d'activitats entorn a aquella pregunta, que és la situació d'aprenentatge que tu has creat. Tu com a mestre tu no programes, aprendrà això, això, això, els continguts, sinó que tu arrel d'una situació d'aprenentatge aquí se va fent tot un projecte d'aprenentatge.
0: I no dones un contingut en un nen. Li ensenyes en un nen a cercar.
2: El contingut.
0: És igual si un nen no sap quin planeta es forma en l'univers. Lo important és que si un nen a qualque moment, qualque persona li diu escolta, tu saps quins són els planetes? Que aquella persona sigui capaç de cercar la informació i dir sí, que ho sé, aquest, aquest, aquest, aquest. I a vegades, i penso que això mos passa i no sortirem d'aquest bucle, mos pensam que una persona és més intel·ligent quan més províncies coneix. No. O sigui, quan més províncies coneix, anant a viatjar, sí, però anar... O sigui, sabre la província perquè sí, però no la sé situar en un mapa o no sé quin és o ser un monument més important. Jo crec que el més important és això, no sabre quantes províncies té Espanya. I fer que no entenguem això, però clar, què passa? Que hi ha diferents generacions dins el sistema educatiu
2: i a vegades que fan
0: les lleis és gent que ve d'un llistat de los reyes visigodos, que jo a la meva època ja me la vaig aprendre, i se pensen que és que jo era més llest quan me sabia un llistat dels reis visigodos. En sèrio? Eres més llest? O és més llest aquella persona que és més resolutiva i no necessita saber quins són els reis visigodos per saber el que ha de fer per un món? Vull dir, és que és aquesta la diferència. Però és que tampoc no mos dona temps a provar-ho. És que quan tu vols veure el resultat ja ha passat. Això seria un cas.
2: Canviar la legislatura, a lo millor, i...
0: Primer que no, exacte, quan se canvia una legislatura, més, també s'ha de formar el professorat. Tu no pots pretendre que un professor que està a punt de jubilar-se hagi d'ensenyar un nen a ser la recerca a dins l'aprenentatge a través de les noves tecnologies. És que no ho aconseguiràs. Per tant, a lo millor també el treball cooperatiu no ha de ser només en alumnes, també ha de ser en professors. I després, tornem a lo mateix, que és un problema primordial. La gent ha de ser molt oberta per fer aquest aprenentatge, perquè hi ha professors que t'hi ventu ara, que tenen 20 anys, me'n vendràs a dir el que jo he de fer després que he dut 30 anys fent classe. Això també passa.
2: Bé, no sé si
0: Lola... I més coses, o sigui, ara li donava pas a Lola perquè segur que hi ha moltes més altres factors.
1: Aquests resultats, com ha dit Maria José, no se pot atribuir tot a una sola causa. Està clar que el canvi de lleis educatives en els darrers 20 anys a Espanya no ha beneficiat en res en el sistema educatiu i el seu nivell. Això ho tenim tots clar, perquè sigui d'un color o d'un altre la llei, És que no hi ha hagut temps, com ella diu, de que s'assolesqui, de que tant és professorat, com se faci un pla i que se puguin veure els resultats. Per tant, és impossible i, a més, a tota la comunitat educativa la tornen loca perquè quan han après una manera te la canvien i així no s'agafa solides en res. És impossible. Per tant, això per un costat. Per altre costat, les noves tecnologies està clar que han incidit i sobretot en la lectura, que era la puntuació més greu. Els informes PISA des d'allà fa estona van cap a baix a Espanya i en general a tot el món, però a Espanya en particular. El que passa és que enguany ha estat super, super enfonsat i estem a la lectura des de l'Ajuntament. Jo és que estic molt obsessionada, tenc fills i estic molt obsessionada en fomentar la lectura. La lectura desenvolupa llenguatge i desenvolupa la intel·ligència. I jo vull dir que ho ha mentat també la regidora en el principi, culturalment o socialment ara mateix se delega tota la responsabilitat educativa en l'escola i a l'escola van 5 hores. Si tu vols fomentar la lectura també l'has de fomentar des de casa.
0: Això
1: jo vull instar la responsabilitat això, que tenen
0: els pares
1: també. Vull dir, és que educar, i ho hem dit abans amb els temes de conciliació i com s'emplearien les polítiques, no, de feina, tenir un fill no és només donar-li una casa i donar-li menjar i seguretat física. Tenir un fill és una feina, probablement la més important que una persona faci en la seva vida, i té aquesta responsabilitat. Si s'implicassin, està clar que han d'anar tots a una, però les famílies s'han d'implicar.
0: Un nen no pot llegir si només li diu l'escola que llegeix, que un nen ha de veure llegir que seva. Igual que veu a son pare empleant un mòbil, i per això empleia un mòbil, també s'ha de dir.
2: En final, no? Són els pares que tenen aquesta responsabilitat perquè un nen no...
0: Totalment.
2: No operen educat.
1: I en front de tecnologia...
0: No se tracta de llevar-ho, eh? Jo no dic que s'hagi de llevar la nova tecnologia, té coses bones, hi ha coses que també els treballa, però escolta, ni todo burro ni todo barro.
2: I de bé, me sap greu perquè és una conversa molt interessant, segur que els oients que tenen fills, són predins, pares, mares, tenen amics, el que sigui, és una conversa molt útil, però bé, nosaltres hem d'anar acabant, hem de donar pas a Joana i a Maria Pollença, i bé, moltes gràcies Maria José i Lola per aquesta conversa i veurem com se desenvolupa aquest curs acadèmic. Moltes gràcies a totes dues.
1: Gràcies a vosaltres.
3: I és la meva ràdio.
4: No, la
3: meva
4: no, la
3: teva. No, dic la meva. Ràdio Polla. Ràdio amb la meva. Ràdio Polla és la meva ràdio.
5: La teva ràdio.
3: Ràdio Pollença. La teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

0: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Informació, música, cinema, cuina, esports, política.
2: Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: La segona edició de la Cala Brutal Local Jazz aquest dissabte de 9 de setembre a Sant Vicenç, durant tota la setmana i més, ja donant-vos detalls de lo que serà el programa, de tot el que s'hi farà, perquè hem de dir que les activitats comencen a les 9:30 de matí i fins passada la mitjanit atendrem Trull a Sant Vicenç. La setmana passada ja mos va avançar una mica Antoni Cànaves, regidor, i avui en xerrem un poquet més. Toni, bon dia, una vegada més, com estem?
1: Bon dia, moltes gràcies, molt bé.
0: És que la setmana passada era un poc prest, havíem de contar coses, però no hem de contar moltes més avui. Tornes a venir molt ben acompanyat amb Andreu Segura, cuiner de Sa Quebreta, un d'aquests productors locals que participen a la Cala Brutal Local. Andreu, bon dia, com anem?
2: Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies per venir, faltaria més. Andreu, frisa un poc, Toni. Xerrem un poc amb ell primer.
1: Sí, perquè en Andreu tenen cabres que cuidar i coses, les finques no esperen i tenen truis
0: i visitants,
1: començava amb ells.
0: No sé què m'han dit de que l'història d'aquest nin, aquest predí que veiem en els vídeos, en els pòsters de la Cala Brutal Local, té cosa bona amb tu.
2: Sí, sí. Bé, aquest espot el vàrem basar en una història, l'història està basada en fets reals, perquè, diguem-ho, darrer pagès ja va conèixer la Cala de forma natural, sense estar construïda, va ser el meu predí. En aquest cas, l'història ve real de son pare. Perquè son pare me duia a la finca de Sant Vicent, va caure a un avenc, van estar una setmana que no el van trobar, fins que el van anar a cercar, i fins que el van trobar mort, lògicament. I el meu predí en aquell moment va dur una creu de pedra, que actualment encara és, està enmig de la costa, per enmig de la costa de la serra, de la Cala. I el meu predí en aquell moment va agafar la finca.
0: Teu predí era?
2: Andreu Marc Coll, i el meu repredí Martí Coll Gèneves. I això, i era contar un poquet l'història de com vaig enviar la Cala. He de dir que per això va ser un pot dur i emotiu, perquè l'escena que reflexàvem a l'espot no se va viure mai. Vull dir, jo no vaig tenir la mala sort de no poder conèixer el meu predí. Vull dir, tot el que sé, ho sé de paraules de les seves filles, de ma mare i les seves germanes. I la veritat és que va ser un moment especial i molt emotiu per això. De fet, vaig haver de partir durant la gravació.
0: Sí?
2: Sí.
0: Però després l'has vist.
2: Sí. La veritat és que ha quedat molt guapo. I res, molt content. Simplement era això, era donar a conèixer que han vist que va sofrir la Cala en aquests anys i que ara, pues, hem de mantenir la potxa mostreda. I per
0: la potxa o molt encara, perquè depèn
2: encara,
0: de com miri Sant Vicent, no
2: sí.
0: Deixa de ser un
2: encara predi. Encara té molt de racons, que per sort encara els poden conservar.
0: Però és veritat que la gent que la va gaudir abans de tanta construcció, li costa aniria, li
2: molt,
0: fa pena veure-la així.
2: Molt, jo tenia fotografies, ma mare m'ha xerrat molt de quan vivien allà, i la veritat és que ma mare fa molt de temps que no va per allà, i va, si ha d'anar, però sempre ho diu. Jo quan vaig a la Cala se me romp un poc el cor perquè l'he vista sense res. Vull dir, les primeres xarxes se van construir allà, m'ho pedia ell, pujava un material a lo xarro. Vull dir, però bueno,
0: donaria per un parell de programa només, aquest
2: sí.
0: Tema de com ha canviat la Cala.
2: Sí,
1: tot i que un poc el que tu deies, perquè s'ha transformat tot en general, Mallorca en general, Pollença, potser la Cala té punts que sí que s'ha canviat molt la fisonomia, però també conserva un poc aquella essència d'algunes cosetes que fan que sigui una mica original. I també un poc la idea de l'espot i de contar aquesta història era un poc que deien Déu, anem a el poc que queda o el que queda conservarò, però també amb aquesta aposta per un producte local, de proximitat, de relat en un territori, que és un poc la tasca que fan ells a Sa Quebreta, que reflexa molt bé això, doncs posar-la en valor també, no? De la manera que puguem, doncs, ja que hem fet molta vida arribar aquí, anem a desaccelerar, anem a viure d'una altra manera, més tranquil·lament, des dels productes nostres, més d'una altra manera, i crec que és un poc un missatge que volen transmetre.
0: Jo no sé si coincidiu o no, no sé si enguany és perquè ja hi ha gent per tot, però jo he trobat que a Sant Vicenç enguany o l'estan descobrint tu turistes molt, o cada vegada hi ha més gent també.
2: Hi ha moltíssima gent, la veritat.
0: Cada Carbó i tot.
2: Sí, cada Carbó ja ha passat a ser una Cala més de la Cala, quan t'entraré un nostre raconet, però bueno.
0: Bé, anem a parlar, com dèiem, de la Cala Brutal Local, del que encara tenim, del que podem gaudir, de molt de producte local, perquè això també ha hagut aquesta revifada de productors d'aquí, en general també de les Illes, de Mallorca, de Pollença, I Andreu, una cosa, l'any passat, triple premi de concurs de tapes. Tu ets un cuiner. Quin és el secret?
2: Bueno, te diré que el secret al final és el producte. Vull dir, perquè és el bo que tenim i és el que sabem fer nosaltres des de la Llebreta, és un bon producte. Va ser una alegria molt grossa, la veritat. No mos esperàvem ni molt menys, però bueno, molt contents i amb ganes de repetir. No creiem que enguany s'adoni el cas, perquè hi ha bastant de nivell, hi ha més participants, per tant disfrutarem de moltes tapes diferents. Però bueno, allà estarem, a donar el millor de nosaltres, i amb aquest cas nosaltres enguany, jo seguiré apostant per un duo, diguem, l'any passat ja ho vàrem fer els Bunyols, que diguem, donàvem un menú complet, des d'un entrant, un salat, un postre. Enguany ho han reduït a dues tapes, en aquest cas és un duo de tapes de magranetes, una de porc negre, de porc de la finca, perdó, amb una espumeta del nostre formatge blau, i l'altra és una magraneta de confitura de mandarina de la finca amb una nata de boquets també nostres de la finca.
0: Uau.
2: Sí,
0: opció vegetariana, opció vegana.
2: Sí, bueno, els presentarem juntes, vull dir, per un mateix preu, nosaltres donem aquestes dues,
0: dues. Exacte,
2: són
0: això,
2: dues
0: mini magranetes.
2: Exacte, són dues mini magranetes perquè, diguem, facis un poig, un menú, passis per un salat i per un dolç de la finca, i en que tots, que a través dels nostres productes podem abaricar tot això. Per tant, creiem que es pot ser un èxit.
0: I a més que tenim associat la Llebreta només amb formatge i feia
2: molt més. Sí, feia molt d'altres productes en el final. És veritat que se mos coneix més per les xabres i per formatge, però hem de dir que nosaltres també feim sobrassades, tenim fruita, fem confitures, procuram fer tot el que li poden treure a la finca i li traïm. Vull dir, en aquest cas, per exemple, el fet que feien sobrassades ve donat que tenim un xerigot, per exemple. I les xerigotes, ho sobrà, perquè no ho sàpigues, ho sobran, que ja obtenim una vegada fem un formatge i això molt serveix per alimentar-ho pos. I no és que facin sobrassada per il·lusió de fer sobrassada, sinó va néixer d'una manera de reciclar un xerigot de la nostra llet. Però bueno, intentam treure tot el producte que poden de la finca i fer-lo el màxim carinyo i molt possible, que és el que se mos dona bé.
0: Aquest és un secret.
2: Exacte.
0: Què suposa per vosaltres aquests esdeveniments? Una diada com la que ha brutal local?
2: Suposa un pico de feina important.
0: Toni,
2: ja com ha dit en Toni, les finques no mos deixen aturar, els animals no mos deixen aturar, però bueno, també suposa una alegria i un canvi de rutina que mos agrada molt. En el final serà un dia diferent. També hem de dir, i aprofit que som aquí, que dissabte tindrem la tenda de la Llebreta tancada, perquè lògicament haurem de ser a la xala, però bueno, és un dia diferent i és un dia de festa, per tant, mos ho passarem molt bé.
0: L'any passat vos ho vareu passar bé?
2: Sí, sí, sí.
0: Va passar molta gent l'any passat.
2: Moltíssima, moltíssima. L'any passat vàrem tenir un handicap que va fer molta calor i un migdia va ser un poc pesat, però bueno, un guany pinta que ho tens estarà bastant millor i hi haurà més ombra, perquè l'Ajuntament ja s'ha encarregat de que se posin més ombracles i més zona d'ombra per la gent. Per tant, esperem que sigui una jornada llarga i exitosa. Per tant, a tope.
0: Segur que sí. Andreu, que sabem que frisses. Gràcies.
2: Moltes gràcies a
0: vosaltres. Te deixem per ti.
2: Moltes gràcies, que les xaures m'esperen.
1: Jo volia afegir, entre de que se'n vagin Andreu, a part d'agrair-li la dedicació d'aquests dies i també per aquest spot, un poc que la iniciativa, l'empenta de l'any passat, que vàrem fer nosaltres des de l'Ajuntament, va ser també una mesura en la Llebreta, no? Era, anàvem a fer una aposta per fer qualque tipus de festival, també amb en Roger, de Poster Art, aquí hi havia la part dels artesans i de les cerveses, però que no va ser una iniciativa només nostra, sinó que nosaltres ja tens un mitjans per impulsar-ho, però va ser un poc una idea que va sortir també d'ells, que fan aquest esforç de perdre la finca i de fer tota la feina que fan i fer-ho ben fet, de voler fer coses per un poble, per involucrar, per donar-se a conèixer, perquè sigui un espai entre productors se puguin veure i posar en valor tot aquest producte. Per tant, els vull agrair públicament que tinguin aquestes iniciatives, sempre aquestes ganes de fer coses ben fetes per un poble.
2: Moltes gràcies i res, dir que per nosaltres és un orgull i ho seguirem fent sempre que puguem impulsar noves activitats i nous events socials en un poble que nosaltres puguem participar, estem encantats de fer-ho. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Andreu. Fins la propera. Vendrem a tastar les vostres tapes. Com no. Tenim un altre convidat que també mos escolta ja fa una estoneta i que també, imagino, deu estar ben ocupat. Ell és el director general de qualitat alimentària i productor local de Sant Joan Llebrest i és a l'altre costat del telèfon. Joan, bon dia, com anam?
3: Hola, bon dia, com esteu?
0: M'ho senties per mi a parlar amb la quebrat en Andreu.
3: Sí.
0: Tenc aquí, sí, tenc aquí en Toni, en jo també.
1: Bon dia.
0: Joan, quina passada bon no dia. Veure gent jove com la quebrat i com molt de productors que hi haurà a la Cala Brutal local amb tantes ganes, no, de fer esdeveniment com aquest?
3: Sí, la veritat és que és un gust. Bueno, nosaltres de la conselleria ja són una sèrie d'anys que duim col·laborant amb l'Ajuntament i al final amb els pagesos també de Pollença i jo crec que això una mica m'ho dona un pot d'esperança o contradiu aquest missatge de vegades un pot negatiu, de que no hi ha relleu, de que no hi ha solució pel camp.
0: Uep, ara per mi l'han perdut, en Joan.
3: Ganes de feina, ganes de coses noves. Hola.
1: Sí.
0: Vinga, ara t'ha tornat a sentir.
3: No sentiu.
0: Feia cosa rara, la connexió.
3: Ah, perdoneu. I d'això, que hi ha gent joves amb ganes de fer feina, amb ganes de tirar projectes nous endavant, també amb projectes molt engrescadors, i res, jo crec que això forma part de l'èxit també d'aquestes accions que fem de promoció de producte local.
0: Clar, demostren que se pot, però imagino que no basten, només teniu productors. Vull dir, hi ha una certa demanda també entre la joventut de consumir més producte d'aquí a la fi, o no? Ho noteu altres?
3: A veure, la joventut té diverses problemàtiques, no? I un dels canvis socials que hi ha ara mateix és que la gent cuina manco cada vegada a casa seva, no? I això és un hàndicap molt gros pels petits productors i pels productors locals que no te poden donar moltes vegades un producte elaborat perquè tu el fiquis dins el microones i te'l mengis, no? Són productes que necessiten una elaboració però que també tenen molta més qualitat. I també hem de fer aquesta feina, per tant, de conscienciar la gent de que ha de cuinar a casa seva, perquè cuinar a casa és un pas fonamental per consumir producte local.
0: Uh-huh. Hem de trobar temps, però, Joan, no sé com ho hem de fer.
3: Sí, a veure, jo sempre dic que al final cada un li dona la importància o dedica el temps en allò que considera important. Però en compte que l'alimentació és de les coses més importants que podem fer durant el nostre dia, com ens alimentem, i quina repercussió té aquesta alimentació en el nostre entorn, això per, jo considero que és fonamental. El que passa és que s'ha de fer aquest canvi de xip, que a vegades dedicam moltes hores a coses que si ho penses una mica en profunditat no tenen cap transcendència ni cap importància.
0: I tant. Joan, amb què participau exactament vosaltres a la Cala Brutal local, des de la conselleria?
3: Bueno, nosaltres el que fèiem una mica com vàrem començar l'any passat i com fèiem amb altres esdeveniments a Pollença, és una mica posar-me a disposició de l'Ajuntament i col·laborar en el que l'Ajuntament necessita. Enguany col·laborem un poc més que l'any passat, perquè així se mos han demanat, amb temes d'infraestructures, per el que s'ha comentat de les ombres i tal, i també en la part dels premis de producte local, aquests lots que se donaran a diferents premis, tant dels concurs de tapes com de les persones que votin, com a les curses dels autors locals, que també tenen uns premis, i ajudar-me amb això que podem. Simplement per posar el nostre gra d'arena de la Conselleria d'Agricultura en aquests esdeveniments que estan vinculats amb els productes locals i amb el territori.
0: Sí, és molt, Toni.
1: Sí, és molt. Jo aprofito una vegada més per agrair a en Joan i a la Conselleria aquesta bona disposició que han tingut aquests anys que han fet feina plegats per posar en valor aquests esdeveniments que al final es comentàvem abans, el posar en valor aquests productes i seguir-los potenciant, aquests premis que tindrà la gent quan vota o que han participat en els autos o els mateixos restaurants que faran el productor l'etapa, els que envien en producte local. És una manera de tancar la roda i que segueixin consumint producte local. I jo ho hem fet a la Tonyina durant aquests anys, en sabor de la Badia i també amb aquesta segona edició de la Cala, que aquesta col·laboració i aquesta sinergia entre les dues administracions és el que ha de ser i és el que ens permet anar un poquet més enllà, per a millorar les infraestructures, per a millorar aquestes jornades. I en el final ho veiem aquí, l'any passat teníem 9 propostes, en guany en són 11 o 12, venen més, més cerveses que s'han volgut interessar, tenim algunes bodegues també locals, i en el final, quan veig les propostes de les tapes que fan aquests joves cuiners i productors, bueno, és una manera d'entendre que el producte també se pot crear i se pot menjar divertit en producte local i fresc, que també és, quan vols la proposta que te fan, dius, ostres, aquí hi ha molt, m'endreu mateix ajuda, i en guany hi ha molt de nivell. I també és una manera de, és veure que du elaboració, com comentàvem antes, i duim una vida un poc frenètica, però també amb aquesta part de creativitat i de jugar i de que se pot divertir un i pot crear dins la cuina amb aquest producte que també estem contents de propiciar això i després disfrutar de provar aquestes coses, no? I és un poc això, agraint en Joan la feina que fan i que puguem seguir fent aquestes iniciatives.
0: Joan, parlant de tot el bo que serà dissabte, de les bones notícies d'aquest relleu generacional, però l'actualitat avui també pitja un poquet cap a la part negativa. Avui tothom preocupat una mica i bastant per el preu de la benzina, dels carburants. Com vius aquestes pujades?
3: A veure, el sector primari, en el final, els productors, els pagesos, són els primers que reben les conseqüències negatives d'aquestes pujades. Desgraciadament, la conjuntura a nivell mundial està complicada i el problema és que, com que no hi ha una vista a llarg termini de que les coses s'arreglin a nivell de conflictes bèl·lits i altres coses que perjudiquen els preus dels carburants i al final els preus dels carburants arrastra tota la cadena comercial i la cadena alimentària també, perquè els nostres pagesos moltes de les coses que necessiten ho han de dur de fora, si el transport s'encareix també el preu de tot el que han de comprar per poder produir, els aliments dels animals, els adobs dels camps, tot això puja de preu i ells reben el primer cop el reben els pagesos, que després no sempre poden repercutir en el preu de venda perquè tenen a lo millor preus ja tancats amb els seus comercialitzadors. Per tant, és una situació que ens preocupa i ens ocupa, a la conselleria.
0: Clar, fins a quin punt, no? Des de l'administració pública podeu ajudar en una situació, com deies, que és la conjuntura internacional és la que és i no hi ha control en aquest sentit. No sé fins on teniu
3: sí,
0: marge.
3: Bueno, s'han publicat unes ajudes d'emergència amb uns fons que ha habilitat el govern específic derivats de la situació del conflicte de Sòria Mitjà, amb unes ajudes a tantes ajudes per consum de gasoil, que és una de les coses que més han pujat, però el problema que tenim és que han publicat unes ajudes basades en uns preus que no segueixen de pujar, no? Per tant, arribant fins on podem, les limitacions pressupostàries que tenim també són complicades, o que les dedicam el màxim que podem a donar suport als pagesos.
0: Bé, Joan, dissabte intentes no pensar en això tant, i jo dic un poc de la festa, però imagino que és un tema que està sempre damunt la taula, ja no és d'avui, és de fa setmanes i mesos. Imaginant que sí, també estàs liat. Digues.
3: Sí, no, només anava a dir que l'únic que podem fer com a consumidors, en el final, veient la situació de dificultat que estan passant els nostres pagesos, és consumir producte local. En el final, si dissabte ens acostem a la cala consumint tapes, però no només això, sinó que després ens apuntem a aquells productors que han vengut i anem a les seves finques a comprar producte o demanem els productes seus en els comerços, és la manera que tenim com a ciutadans d'ajudar i en el final d'intentar mantenir un poc aquesta activitat agrària entre tots.
0: Molt bé, doncs Joan, moltes gràcies. Joan Llebrés, director general de Qualitat Alimentària i Producte Local. Que vagi molt bé dissabte. No sé si, Toni, li vols afegir
1: no,
0: res més.
1: No, simplement tornar a saludar, tornar a agrair la col·laboració i la predisposició i res, ens veurem dissabte i podrem parlar un poc, provar aquest producte, ser qualque vinet i qualque cerveseta.
3: Sí, dissabte molt veurem.
0: Molt bé, moltes gràcies, Joan. Sí, fins aviat.
3: Gràcies per tot.
0: Adéu.
3: Adéu.
0: I l'hem parlat amb en Joan Llebrés, hem parlat també amb en Andreu Segura de Sa Quebreta, Toni, però com que això és d'aquí dos dies, mos toca fer un poquet de recordatori i repàs d'algunes de les informacions que ja mos hem anat publicant aquestes darreres setmanes, i bé, mos toca dir tot el que haurà dissabte, que no són poques coses, són moltes. Començant per la primera de tot, que serà la Brutal Autos, ahir se van tancar les inscripcions, sí. Ha anat bé, no final?
1: Sí, ha anat bé, no hi ha tant de cotxes com l'any passat, perquè l'any passat hi havia... per la novetat, també va venir molta gent de fora, però així mateix tenim 11 inscrits, 11 inscrits, que són 24 participants, d'aquests per mi n'hi ha 3 que no són de Pollença i tots els altres són de Pollença, n'hi ha 3 que són de menors, de nins de 16 o de 14, que han fet les inscripcions els pares, però dins lo, així com se podria fer. Per tant, serà bastant més local, no? I interessant veure un poc com serà aquesta cursa, aquesta aposta. L'any passat va ser molt divertit, també extremant les mesures de seguretat, un poc a les 9:30 hi ha la concentració, que farem un poc aquesta rebuda en participants, comprovarem que duguin les mesures de seguretat, que tinguin frenos, que tinguin cap cosa que sigui teant o que pugui fer professional, que duguin casco, bueno, totes les normes que havia d'haver, i després faran qualque tirada de prova i a partir de les 11 ja faran la competició, que recordàvem, hi ha 3 categories de premis, l'auto més ràpid, evidentment, per mi era un més original i un més brutalment local. Teníem 3 categories i els guanyadors tindran un lot de 200 euros, també, que comentaven des de la conselleria, per ver que envien producte local a la cooperativa de Pollença. Ens tindran un lot preparats. I després, quan de les 12:30, se farà l'entrega de premis d'aquests autos locos, i un poc donarem un surt i el començament, acompanyat d'així de milles horats, i començarem un poc el que és la jornada amb aquest tast d'etapes. Són, si no recordo malament, 11 propostes. Tenim Prodis, Ovicens, la Cortera d'Olonico, la Tasca, Fruites Pollença, Sa Quebreta, Bodega Ferrà, Cap de Fava, la Cortera 1880, Terra i Dos Canalles. Tots ells fan diferents propostes, totes molt interessants. I després tenen 3 bodegues, de 2 pollencines, Can Xenet i Mortig, i un altre Vidal, per mi és d'Inca, per mi no recordo malament, i 4 o 5 empreses o productors de cervesa artesana d'aquí de les Illes.
0: Com funcionarà el concurs i votar, sí, d'aquestes etapes?
1: S'obrirà, així quan s'inauguri, s'obrirà aquesta votació, que és dins a cada establiment o a cada paradeta tindran un cartellet en la seva, el nom del productor del restaurant, el nom de l'etapa, i amb un QR de vora, que quan haguem entrat en aquest QR, cada persona podrà fer un vot, i quan s'obri se desplega una pàgina, un formulari de Google, i pots votar les 3 disciplines. Hi ha gent que pot votar un mateix, pot tenir 3 vots o pots votar diferent segons la categoria. Això estarà obert fins a les 10 del vespre, aproximadament, més o menys a l'hora que entre la 1 i les 10, que ho passa de tast, i després d'aquest sorteig el donarem a conèixer, segurament amb l'ajuda de vostra de Ràdio Pollença, dilluns o dimarts aquí a la ràdio, perquè en tots els registres que hi ha de correus electrònics, doncs se fa un sorteig de les persones que han participat a la votació, també tindrem un percentatge i qui ha guanyat podran donar el premi a un guanyador, o sigui, en un restaurador, productor, guanyador de cada una de les disciplines, i també la persona que havent participat també optarà un lot de 200 euros de producte local.
0: Són 4 euros per tapa.
1: Són 4 euros per tapa.
0: No mos dona per tastar-les totes, o sí?
1: Depèn, si va una estona de matí i una estona cada vespre, però...
0: Clar, perquè ells entendran tot el dia. O fins que acabi en existència.
1: Sí, fins que acabi. Això també fa un poc mal dir, perquè és veritat que l'any passat hi va molta gent, però més o menys es faran entre unes 600 i 700 racions per cada un dels restaurants. I sí, fins que n'hi hagi. Però més o menys s'ha jugat els números que va haver l'any passat i que tinguin per no tudar, perquè tampoc no falti, però bueno, això de per un pont també, sempre jugues un poc, no? Ara pareix que les previsions més tràgiques són bones, però quan fas un esdeveniment tràgic sempre jugues un poc amb aquestes coses, però bueno, normalment Allà tothom pot tastar de tot i un poc estar amb aquesta idea d'un preus populars perquè puguis tastar. L'any passat eren 3 euros, enguany s'ha pujat a 4 perquè també un poquet el que deia, on tots s'han querit una miqueta. La idea del productor era no encarir-ho molt perquè la gent pugui fer diferentats, però bueno, se va acordar amb ells mateixos fer aquesta petita pujada. I després, a part de les tapes, tindrem la part de beure, no? De cerveses, hi haurà 4 propostes per mi, i després hi haurà les 3 bodegues. M'ho vàrem comentar el dijous passat, però recordo que Prodis, que és un poc el que ens ajuda i s'encarrega de coordinar un poc tot això, tindrà tassonets per les cerveses a 2 euros i tindrà copes, han fet enguany també unes copes, la marca de la Cala, a 3 euros perquè la gent pugui anar després a... Això és un poc aquest marge que tenen ells per tenir beneficis per la seva tasca social tan important que fan i també tindrà una mica de merchandising, aquestes gorres, unes
0: Ja els
1: camisetes,
0: han vistes, les
1: les han
0: gorres, les
1: vistes.
0: camisetes no, però les gorres les han vistes,
1: Sí, sí.
0: l'Antoni n'ha duit una i són ben xules,
1: Sí.
0: beige, unisex,
1: Bueno,
0: no?
1: també és una mica també per fer aquesta, no? Aterezzo
0: Molt
1: allà
0: bé.
1: i per poder també tenir, fer aquesta participació, tenir un record d'aquesta jornada. Això és un poquet, després la programació la vàrem repassar, és un poc que hi ha tallers i activitats per famílies, per nens, i música que acompanyi aquesta jornada festiva durant tot el dia, migdia, després a partir de les 5 hi haurà la Batollensa una altra vegada que animarà, i ja des de les 6 amb truc, que ja van estar aquí ahir
0: I
1: fent-nos
0: molt
1: una
0: van
1: mica de
0: fer,
1: directe, no?
0: sí.
1: I, bueno,
0: Joves i molt bons, eh?
1: joves i bons i amb ganes, també és un poc la idea també
0: Divertits.
1: de que sigui un espai on poder gaudir també de diferents disciplines. O de matí també hi haurà una mica de mostra de vespes i de cotxes antics, que també un poc dins d'aquesta línia de Brutal Autos, perquè bueno, també és una
0: Seran
1: manera...
0: esposats o fan arribada, Toni?
1: Estaran exposats, arribaran de les 10 i estaran exposats la part de Cala Molins, on acabar de compondre una mica. Però també era un atractiu més, apoyant-se hi ha una gran afició també en gent que col·lecciona o restaura vehicles antics, i un poc és l'idea aquesta que comentava en Andreu, no? D'aquesta
0: Recupera.
1: retrospectiva fa 50 anys, 60 anys, doncs també hi ha molta gent que té aquesta sensibilitat per recuperar vehicles antics, som gent d'apoyant-se, i molt mostraran aquests cotxes i motos que tenen restaurats, i bueno, que els podran gaudir. I, bueno, i un poc més, jo crec que el que sí que hem de recordar, que potser no vàrem dir la setmana passada, és que hi haurà un servei de bus gratuït, un poc més enllà de quan acabi el servei TIP, que com sabeu feim una crida que la gent l'emplei, el servei TIP té bastantes freqüències encara fer arribar fins a la gara, per mi fins a les 11 del vespre, és gratuït, i la idea de que la gent pugui, a part de ja no per no haver d'aparcar, també és facilitat, i després també si has fet una copa o dues de vi no va de passar pena, i entre les 11 i la 1 farà un circuit circular. No recordarà exactament les parades, però són pràcticament les que té el servei de bus, en un moll a la parada,
0: Moll Pollença Sant
1: mai
0: Vicenç,
1: Pollença i Sant
0: anirà
1: Vicenç.
0: fent
1: És
0: ruta.
1: perquè Pollença per mi s'aturarà en un monument en lloc de davant tu parque, perquè és més pràctic el vespre, i mai Pollença i Sant Vicenç farà aquesta ruta circular perquè la gent pugui tornar un poquet més tard, així veure-ho fort i veure un poquet després la música de després.
0: Ho faig, que sí, que si qualcú no ho va sentir la setmana passada, tenim focs artificials, o que no varen poder fer a les festes de Sant Vicenç, els atendem aquest dissabte, a les
1: Sí,
0: 11 del matí.
1: ja vàrem explicar que com que se varen cancel·lar per risc d'incendi, però dins un marge de temps que no podíem haver cancel·lat la contratació de focs, pues, ja que els teníem i s'han de pagar aquests focs i fem aquest esdeveniment, i a més a Sant Vicenç, doncs, però l'ho disfrutant. I...
0: Els hi tenim, els a cremar, eh,
1: Els
0: Toni?
1: cremam, els cremam.
0: Doncs anem. Molt bé. I per les activitats infantils, no cal apuntar-se allà
1: No cal
0: mateix?
1: apuntar-se, poden anar allà mateix i allà, segons la gent que hi hagi, se distribuiran una mica en tons o així com puguin. Hi ha un taller d'estampació que fan
0: Taller de col·legi,
1: de collage i
0: segells.
1: segells, estampació de productes locals, i després hi ha un taller que fan a Little Lemon, d'uns cotxets en propulsió, tampoc més la línia aquesta de Brutal Autos, no? I, bueno, són tallers familiars i per nens que funcionen bastant bé, i és per això, perquè sigui una aposta familiar, que la gent pugui venir acompanyat de la família, d'uixits, i passar un cada vespre una diada divertida.
0: Hi do grups que n'hem dit una o dos, però poden dir tots. A les dues hi ha Tramuntana Gypsy, a les 6 Truc, a les 8 Glass for Reggae Band, a les 10 After Sands, i a partir de la mitjanit ho digeix més fets.
1: Sí, dic també grups, bueno, a l'extensió d'aquests grups de reggae, vosaltres també tots són locals o tenen alguna relació amb locals. Tramuntana Gypsy són en Teo i en Juanjo, que són dos artesans d'aquí de Pollença. After Sands tenim a Marta Ferrer. Aquests del lot de trucs són estiuetjants a Cala Sant Vicenç, per tant tenen una relació amb Cala Sant Vicenç estreta, i ja varen tocar l'any passat per les festes i els feia moltes ganes tornar a actuar a Sant Vicenç, ja els vareu conèixer ahir, amb moltes ganes de passar-se bé, de fer coses, de col·laborar i de fer música. I després la Batollensa també tenim, i Uxerimies també, bueno, intentant tirar de talent que tenim aquí, no només de productors i de cuiners, sinó també de músics i d'artistes o d'educadors, que també hotellets són en gent d'aquí, en Cat de Fibló i en Carolina de Little Lemon. I després ho digueix mesclats, que també són en Pau i en Dani, que també són locals.
0: Hi haurà fons?
1: Perdona, sí, també hi haurà dos fons, no ho havíem pensat a remarcar. Hi haurà Font Formentor, es varen convidar a tots els fons, és veritat que els fons tenen unes logístiques difícils, a vegades moltes hores de feina, a més un dissabte cap de setmana i poc personal, però agrair-los també que vulguin participar i molts faran el seu producte. Font Formentor i Carsis Bakery, que Carsis, com coneixeu, és un far que està aposta per la reposteria sense gluten, que també, doncs mira, tindrem per una banda dins les tapes, hi haurà almenys una que és vegana o vegetariana i sense gluten, que és la de fruites Pollença, i després na Cristina i els seus productes sense gluten també estaran, ens acompanyaran durant tot el dia.
0: Tot
1: i
0: això,
1: hi haurà una petita mostra d'artesania també, amb en Roger i altres artesans tindran el seu espai, sobretot en migdia, però també hi volien ser, i tindrà una petita mostra dels seus productes artesans.
0: Això és aquest dissabte a Sant Vicenç, des de les 9:30 fins... Llargada, passada la mitjanit, amb aquest servei de bus, recordem que això també no ho havíem dit. Jo crec que de la cala brutal local ho han dit quasi tot.
1: Tot també,
0: no?
1: S'han anat publicant per les xarxes i diferents, però bueno, havia aquestes coses, novedats o aquests aclariments, i sobretot eren seran els protagonistes, que són en el final el productor i el productor i el restaurador, si molt faran aquestes propostes.
0: Que també poden dir que a les xarxes socials de l'Ajuntament heu penjat totes les tapes que farà tothom.
1: No sé si totes o no, perquè ho he anat fent, però sí que n'hi ha una publicació on surten totes les propostes i després n'hi ha diferents propostes que se van anar fent, sí, un poc per mostrar també de manera visual com són aquestes tapes, que la veritat és que fan molt bona pinta. En aquestes hores ja...
0: I tant,
1: prop de la una ja,
0: tant. Tenim
1: ja fan una bona pinta.
0: Vinga, hem d'esperar dos dies més encara, això és dissabte. Toni Cànaves, abans que te'n vagis, podem aprofitar i demanar-te per bons de Pollença, sí, que avui teniu una reunió. Deixem ja la cala brutal local, avui per comerços que vulguin participar en la campanya de bons d'enguany de l'Ajuntament, avui teniu una reunió informativa.
1: Ara a la 1:30 fem una reunió a l'Ajuntament, més que res per... Bueno, és ja que estan interessats, ja hem estat informats, però més que res per explicar com anirà la campanya d'enguany, també com anirà la plataforma de verificació de bonos i de justificació, que és un poc a vegades el que costa més aquesta part burocràtica en un comerç. Nosaltres fem la campanya intentant per desestacionalitzar, per afavorir un petit comerç que té obert sobretot més mesos, recordat que han d'estar almenys obert 10 mesos d'o 12, que almenys una ha de ser o novembre o entre novembre i febrer. Per tant, és un poc incentivar aquest que fa l'esforç de tenir obert tot l'any, que són comerços d'aquí, però bueno, tenim unes... Tot té una justificació.

0: Enguany ho hem adelantat un poc, vàrem perdre les bases de provar un ple d'agost, que va ser extraordinari, per tant hem avançat, i sempre anàvem un poquet junts per justificar, i així la campanya podrà començar una mica antes. Enguany, com que la fira ve tard, i la campanya de la fira a vegades la salven, i després ve la campanya de Nadal, doncs vàrem parlar un poc amb els comerciants, i el millor que està entre mitjan novembre, mitjan octubre i mitjan novembre, que puguem treure aquesta campanya, que és el millor quan t'ha baixat aquest boom de la temporada, i entre aquesta baixada i la fira per a fer aquesta campanya. Antes comentàvem fora de mica amb la Joana, allà fins dia de nou per mi, encara per escriure-se, perquè vàrem per allargar un parell de dies a Nuevo Ip, i ara em feia una revisada així un poc dins l'expedient, i per mi ja tenia 25 o 26 comerços ja adherits, okay. Hem passat varen ser 32 per mi. Per tant, fer una crida també si hi ha qualcú que s'ha despistat o que encara ha esperat a lo darrer, té avui i demà encara per fer aquesta sol·licitud. I res. I és una campanya que va començar fa 3 anys, un poc bé dins aquesta campanya que després de la pandèmia se va fer, que ha funcionat molt bé a nivell de producte local, amb en Joan ho han fet a la conselleria, ho han fet a nivell de govern, ho han fet a nivell de diferents ajuntaments, i aquí allà se va començar també a poc, ja hi poden 50.000 euros, han pogut anar augmentant i anant construint aquesta campanya. Jo crec que ha estat ben rebuda, i la idea d'anar millorant-la cada any, però agilitzant tots aquests tràmits, i res, la idea de favorir aquest petit comerç, i en el consumidor sempre li va bé, és un incentiu, i tens aquest 30 euros i sempre gastes un poquet més, i afavorint que la gent compri aquí dins aquestes amenaces que té sempre el comerç de proximitat, no? L'aventor l'air, grans superfícies, pues, petites accions que almenys donen petites ajudes, però que no, jo crec que passa
1: per sumant,
0: un poquet de govern, un poquet nosaltres, un poquet d'aquí, doncs fa que consumiguem aquí en el comerç local.
1: Vinga, doncs, atenció a la informació per comerços. Teniu per apuntar-vos fins, clar, dia de 9, bé, avui, demà, dia de 9 és dissabte.
0: De 9 dissabte també. Possible que sí. Ara crec que sí, perquè és hàbil i el tràmit és online.
1: I funciona també en dissabte.
0: Sí.
1: I després ja mos informareu per consumidors, meitat d'octubre, novembre, més
0: sí,
1: o manco.
0: Sí, quan traguem la campanya, sí que la campanya sol ser de 15 dies.
1: S'assabenta la gent.
0: Sí, s'assabenta.
1: Volen aquests bons.
0: Sí. Hi ha comerços que mig de matí ho tenen tot. També depèn del producte, a vegades hi ha productes que són més bons de treure i altres que no, però bueno, una òptica és difícil de treure, a lo millor moltes oberes també segons els preus, a vegades no és el mateix una peça de roba o una cosa o unes botelles de vi, no? Que tens un marge, pots comprar, i que a lo millor unes oberes que tens, però bueno, així tot ajuda aquest incentiu. Dic que vàrem introduir dos epígrafs nous, aquesta va ser a petició de comerciants, una era la venda de maquinari i l'altra era un tipus de venda de productes alimentaris en venedor que no estaven registrats i se va poder incloure. Venda de maquinari, tot tipus de maquinari, agrícola, tot això, perquè hi havia algun comerç que tenien, a part de Sataller, tenen un punt de venda, i bueno, aquestes peticions, per això dic que cada any se van polint, se van treballant sobretot en l'associació en teixit empresarial, que aquí tenim més relació i bueno, tot i que la campanya és per qualsevol comerç, no fa falta que estigui associat, però bueno, se van fent millores introduint i esperen que vagi bé i que la gent pugui gaudir.
1: Molt bé, i deixem-nos un lloc content. Toni Canevas, moltes gràcies. Recordem aquest dissabte la Cala Brutal Local, ho començo, s'han d'apuntar ja en aquesta campanya de bons, i en seguirem parlant. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos bou i molt bé dissabte.
1: Molt bé dissabte. Adéu.
0: Adéu.
1: L'estiu, un trampó formentor, focs artificials, dia 2 d'agost, un granissat mesclat i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Bon dia. Les pitius et segueixen en avís taronja per risc de fortes tempestes. S'ha enviat un alert a tota la població de les dues illes per actuar amb la màxima precaució i s'han suspès les classes. Segons emergències del govern, tot el procés ha anat bé i tots els infants ja són a casa seva. El director general d'emergències, Pablo Garriz, ha explicat que s'ha de seguir en certa tendència cap a la prudència, però sembla que a poc a Eivissa se va corregint tot.
1: Bueno, la situación que mantenemos nosotros ahora mismo por el cuadro que tenemos en Ibiza y Formentera es un IG1, es una alerta naranja, porque recordemos que va a seguir lloviendo y ese agua va a seguir acumulando. Ahora mismo no tenemos problemas de escorrentía, hemos tenido dos torrentes que se han visto afectados, fundamentalmente uno en Santa Eulalia, que ha venido muy cargado, pero los drenajes están funcionando muy bien. Tenemos que recordar que las actuaciones que se llevan haciendo durante el verano en los torrentes y en todos los sistemas de saneamiento públicos, pues al final nos preparan mejor y nos posicionen mejor para no tener problemas.
0: En aquest moment, la tormenta se'n va cap a l'illa de Mallorca, que està amb alerta groga, i s'han desactivat les alarmes que hi havia a les zones costeres. Això sí, per si un cas, hi tornarà una reunió a les 5 i una a les 7 per saber com va tot el sistema d'emergències. I recordem que en aquest moment el govern té totalment monitoritzat el temps a les illes. I crit d'auxili dels pescadors davant l'encariment constant del combustible.
2: Avui la federació que representa el col·lectiu ha alertat que la gran pujada de gasoil pesquer professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les illes. Domingo Bonin és el president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors.
3: S'afegien en espanyat. Si preocupa el preu d'avui del gasòlio, més no mos preocupa la tendència a l'alça. És que no veiem el final del túnel. Quin preu tindrem demà? És que anem de susto en susto.
0: Imó comptarà més pisos de protecció oficial. L'IBAVI projecta la reconversió de dos locals comercials ubicats sobre l'estació d'autobusos al centre de la ciutat per construir-hi 8 habitatges de petites dimensions.
2: Tindran entre 45 i 50 metres quadrats. Un serà adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i tots tindran dues habitacions, una doble i una individual. D'aquesta manera es donarà ús residencial a dues plantes de l'edifici inacabat que es va construir damunt l'entrada de l'estació d'autobusos ara fa 15 anys. És la directora de l'IBAVI de Menorca, Àgueda Reinés.
4: Aquest nou projecte de 8 habitatges que durem a terme a l'estació de busos està possible gràcies al canvi de normativa del govern balear i a la possibilitat de declarar interès autonòmic els habitatges públics. Això el que facilita i agilitza són les traves burocràtiques i fa que sigui molt més ràpida l'execució d'aquests nous habitatges.
0: Són les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 quan toquin les 5.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
7: Respira, gaudeix. Això és Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.

0: Bon dia. En aquesta hora comença una nova reunió del Comitè Tècnic Assessor d'Emergències per analitzar la situació i comprovar si realment la tempesta arriba a Mallorca, on està en avís en groc. El director general d'Emergències, Pablo Garrit, ha explicat que la feina feta a les Pitiüses, on es manté la vista taronja, ha permès que l'aigua caiguda dreni com toca.
1: Recordemos que va a seguir lloviendo y ese agua va a seguir acumulando. Ahora mismo no tenemos problemas de escorrentía. Hemos tenido dos torrentes que se han visto afectados, fundamentalmente uno en Santa Eulalia, que ha venido muy cargado, pero los drenajes están funcionando muy bien. Tenemos que recordar que las actuaciones que se llevan haciendo durante el verano en los torrentes y en todos los sistemas de saneamiento públicos, pues al final nos preparan mejor y nos posicionan mejor para no tener problemas.
0: Com us dèiem, les Pitiüses segueixen en avís taronja per risc de fortes tempestes. S'ha enviat un és alert a tota la població de les dues illes per actuar amb la màxima precaució i s'han suspès les classes. Connectam amb Eivissa per saber quina és la situació en aquest moment. Dani Manau, bon dia. Com es desenvolupa la tempesta?
2: Bon dia. En aquests moments la situació s'ha calmat bastant. Han caigut xàfecs intensos, sobretot al migdia, de vers les dues del migdia, especialment a Sant Antoni, on han caigut més de 12 litres per metre quadrat. Els xàfecs han estat d'intensitat en aquella hora, just quan havia sonat l'alerta en els mòbils d'Eivissa i de Formentera. Com deia, s'han avançat la sortida dels centres escolars i s'han registrat unes poques incidències. Algun arbre ha caigut, com hem pogut constatar, al carrer Camp Panitx, però no s'han vist afectades els nuclis de comunicació. En tot, sí que s'han produït diversos embussos a la ciutat d'Eivissa, també fent coincidir amb aquest avançament de la sortida dels centres escolars. Aquesta tarda es preveu tranquil·la, amb possibilitat de pluges, però no de forta intensitat. Sí que pot ploure durant tota la tarda, i el que sí que s'espera, però, que les pluges s'intensifiquin aquesta matinada amb l'arribada d'un nou front.
0: Gràcies, Dani. I a Mallorca, dimarts es posa en marxa la nova aplicació mòbil del transport públic. Millorarà, diuen, els serveis als usuaris i permetrà consultar en temps real la posició del bus i dur la targeta única al telèfon mòbil. Disponible a partir de dimarts, permetrà viatjar la targeta única virtual en els autobusos del TIP i l'EMT, el tren i el metro. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, creu que és una gran passa endavant pel transport públic.
3: No solo de seguir mejorando y actualizando cada día nuestro transporte público, sino pensando en futuro. Y pensando en futuro en grande, con proyectos ferroviarios tremendamente ambiciosos para vertebrar nuestra isla con transporte ferroviario de alta capacidad, sin dejar, sin obviar y siguiendo trabajando en el transporte público más de mayor capitalización, como es el de autobús, tanto en Palma como en el resto de la isla.
0: I pendents del que està passant a Ceuta amb la crisi migratòria, s'ha sabut avui a migdia que l'Audiència Nacional ha rebutjat paralitzar la posada en marxa del campament d'acollida de migrants al port de Ciutadella. El tribunal ha denegat la mesura cautelaríssima que havia demanat un sindicat policial per frenar aquestes instal·lacions que tenen capacitat per un miler de persones. Després d'haver suspès el projecte de manera provisional, aquest dimecres la sala finalment ha fet marxa enrere. Arribam així a les 5:04. Les notícies tornen a les 6.
4: Més informació a ib3notícies.com.
5: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
6: Arriba el festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet Iber.

I just després dels nostres companys d'IV3 que ens han donat les notícies, nosaltres començam, iniciam el capvespre aquí a Ràdio Pollença en directe amb la programació, que tenim prevista per avui i que és la següent. Mireu, fa un 15 dies tenim darrerament les darreres setmanes pollacins que van arreu del món, crec que arribava avui, aquestes dues darreres setmanes va tenir Toni Torrandell en Rabassó a Uganda fent un voluntariat. I de bé, un altre dels nostres col·laboradors, com ja varen dir el darrer On li pegam, en Andreu Canyelles, també ha partit a fer un repte, en aquest cas el camí de Sant Jaume, i fa el camí francès, que és el camí més llarg. Mos ho contarà a partir de les 5:30, que farem una connexió telefònica amb ell. Just després tornarem a escoltar les notícies d'IV3 a les 6 en punt i a les 6:05, 6:15, una cosa així, o 6:10, tindrem una lluneta, que ja sabeu que és dijous, i tenim es que me contes. Avui no en tenc ni idea de què va, per tant, no vos puc avançar res de res. Haureu d'escoltar el programa per saber de què va i quin tema tractarem. I d'això és la programació que tenim per avui capvespre aquí a Ràdio Pollença, i abans d'anar per aquesta programació, com sempre, farem un repàs per l'agenda d'aquesta setmana.

i ho fem de música al carrer, lo que queda de setmana, demà divendres, dia 8, tindreu a Gallà i a Rada, serà davant l'Ajuntament de Pollença. I atenció, tercera edat de Colònia, membres i socis d'allà. Teniu el cap de setmana, hi ha tantes ofertes. Mireu, teniu cap de setmana de Caladó a Hotel Palià Puerta del Sol. Això és octubre, serà el dies 16, 17 i 18 i el preu són 145 euros per persona i la reserva la podeu fer a l'oficina de l'associació. Ja que sou allà, vos podeu informar d'altres activitats que tenen programades. Aquesta excursió a Marinelana, que l'hi ha, que estarà seguida d'un dinar amb bufet, begudes i sorteig i ball. Això serà dia 5 d'octubre. La sortida serà a les 9 de davant al bar Avenida. El preu són 35 euros per als socis i les places són limitades. També les inscripcions començaran a Caixa Colònia. I el viatge a Galícia, aquest viatge a Galícia que també oferten, que serà el mes de novembre, del 7 al 12, amb un recorregut per les Ries Baixes i el canyón del Rio Sil. El viatge té un preu de 675 euros, inclou el vol, el trasllat, l'allotjament, amb pensió completa, excursions i visites guiades. Per més informació, acostau-vos, com sempre, a l'associació. I també recordar-vos que la Quintada del 67, formada per nascuts l'any 1946, celebrarà un dinar de germanor dia 2 d'octubre al restaurant Cavallet del Dimoni. Les inscripcions les podeu fer al mateix restaurant fins dia 28 de setembre. El preu és de 35 euros i, si voleu més informació, podeu telefonar al telèfon 626 143 854. I la propera data de donació de sang aquí al municipi serà el dilluns, el darrer dilluns del mes de setembre, 28, al local de l'Associació de Veïns del Port de Pollença. Serà entre les 4 i mitja i les 9 i recordeu que és convenient demanar cita abans a donasang.org. I seguim amb entitats. El cicle de conferències de fama, que totes són a les 6 i mitja, que recordeu que va començar aquest dilluns, i aquest dilluns 14, que amb aquesta qui decidirà quan no ho puc fer, que va ser a càrrec de l'advocada Maria Morell, i de dilluns, qui ve, que és el dia 21, i a part és el Dia Internacional de l'Alzheimer, hi haurà una altra conferència, aquesta vegada amb el títol Envelliment i Salut Cerebral, claus per prevenir el risc de demència, serà a càrrec del neuròleg Eduard Bargall. I el darrer dilluns de mes, dilluns 28, també el paper de l'exercici físic, clau per la prevenció de la salut cerebral, serà a càrrec de l'educadora física Paula Bargall. També vos recordem que el mateix dia dilluns 21, o sigui dilluns que ve, tenim un programa especial dedicat a fama i en el món i a tot celebrant el Dia Internacional de l'Alzheimer i serà entre les 10 del matí fins a la 1 del migdia. I seguim ara l'agenda un dia per dia. Mireu, dijous, avui, dia 17, el Rotary Club Pollença organitza una conferència a càrrec del doctor Jaume Francesc Molet Ferragut, que és cirurgià pediàtric i du per títol Les meves vivències al Senegal. Serà a les 8 al Real Club Nàutic del Port de Pollença. I activitats per demà divendres. Demà divendres teniu la presentació del llibre El labio del payaso amb l'autor Jesús Torres Beato. Ho presenta l'acte Christian Taylor, la nostra col·laboradora, i serà a les 7 i mitja a Can Llobera. I també demà divendres conferència, a càrrec de l'atleta ultradistància Joan Pere Carbonell. Aquests 7 maratons, 7 dies, 7 continents. La ment darrere del repte solidari 777. Serà a les 7, a la Fundació Roger Villalonga. I entrant ja en dissabte, la segona cita del Festival Mahler, Mahler Íntim, Mahler Alma Brahms, aquest biopic al voltant de la vida de Gustav Mahler, amb destacades joves instrumentistes europees, la mezzosoprano Begoña Gómez i el pianista Magí García. Serà a les 8 al claustre de Sant Domingo i les entrades les teniu disponibles a Ticketip.com. I tota la setmana, bueno, venim parlant d'aquest dissabte de nou, la Cala Brutal local. S'iniciarà a les 9 i mitja, com sempre, la concentració del Brutal Autos Bojos. Serà el mirador de Cala Bar, que se seguirà a les 10 amb l'arribada de les Vespes i 500 a les 11, a les 11,
s'iniciarà tant la cursa com a tal, aquesta segona cursa brutal, Autos Bojos, que s'iniciarà al carrer Mestre Paco i acabarà al carrer Molins. De les 12 a les 2, taller de collage i segell de producte i imatge local de Cap de Fibló i Freicart, 12:30, lliurament dels premis Brutal Art 2, el producte local amb els xermiers orats. A la 1 hi haurà l'inauguració de la Cala Brutal amb Batollensa, i recordeu també que durant tota aquesta diada hi haurà tast de cervesa artesana, vins i tapes de producte local. A les 2 hi haurà actuació de Tramuntana Gypsy, de 4 a 8, taller de cotxes amb propulsió pel globus, a càrrec de Lida Lemons, i a les de 5 a 7 hi haurà taller de cotxes amb cartrons i materials reciclats a càrrec de Cap de Fibló i Fericart. A les 6 comença la música, amb l'actuació del grup que van tenir i que van gaudir aquí en directe, Truc. A les 8 hi haurà Glassford Reggae Band, a les 10 hi haurà actuació d'After Sands i na Marta Ferrer, i a les 11:30 hi haurà aquests esperadíssims fots artificials que no hi va poder venir per la patrona ni per la Cala de Sant Vicenç, i aquest dissabte dia 9 per gaudir a les 11:30 d'aquests fots artificials. Posaran al final, en aquesta diada fantàstica de la Cala Brutal local, els DJs mesclats a les 12, just després dels focs. I per acabar aquest recorregut per l'agenda, vol recordar les exposicions que teniu disponibles encara al municipi. Al Jardí Joan Marc, just davant del Museu de Pollença, podeu veure, si heu passat pels carrers d'aquí dels jardins, o podeu veure aquestes fotografies guanyadores del certamen Serra de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat. A l'Iglésia del Convent de Sant Domingo, i encara fins dia 25 d'octubre, podeu gaudir d'aquesta exposició a Naturezza, d'Albano Alfonso. Al Museu de Pollença, encara roman disponible també aquesta exposició a la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença, i el Club Pollença, que encara podeu romandre fins dia 31 d'octubre, podeu disfrutar i gaudir d'aquesta exposició, Xes que ha ensenyat un món, aquesta vida personal, vida i obra de la filla il·lustre de Pollença.

Són les 5 i quart i nosaltres ara fem... mos ha arribat una notícia de darrera hora, que ara mateix l'acabem de rebre, i és que mos informen que demà l'unitat bàsica del Port de Pollença romandrà tancada i per qualsevol emergència vos haureu de dirigir aquí, en el PAC de Pollença. I ho repetim, l'unitat bàsica del Port de Pollença romandrà tancada demà dia de 8 totes de matí, o sigui, tot el dia, i si teniu qualque emergència vos haureu de venir i vos haureu d'adreçar aquí, en el PAC de Pollença. Nosaltres ara fem una partida pausa i a les 5 i mitja connectarem amb en Andreu i el camí de Sant Jaume.

La millor música a Ràdio Pollença. T'acompanya al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: amb aquesta versionassa que tenim de sopa de cabra, de camins, somnis i promeses, com us hem indicat avui quan hem iniciat aquest petit ple del capvespre, tenim com a primer convidat des de capvespre, ja volen comentar que en Antoni Torrent de Herbassó pues, havia estat a Uganda, que avui arribava, però tenim un altre dels nostres col·laboradors que el tenim a l'altra banda del telèfon, que és en Andreu Canyelles. Andreu, com estàs?
1: Pues Jaume, cago en Déu, m'has cridat fa 5 minuts i m'has pillat quillant.
0: T'he agafat
1: quillant. Mira, que estona per cridar-me.
0: No, però jo t'havia enviat un missatge, t'he dit a les 5 i 20 te cridarem, i tu just a les 5 i 20 et pot a cagar.
1: Sí, això... perquè m'ha pillat, què faig?
0: Això devies que...
1: Està a punt de caguem-me damunt i ha dit...
0: No, no...
1: Ja, és igual, ja...
0: El primer, Andreu, el primer.
1: No, tanmateix, allò ja em faig, no sé què has notat.
0: Bé, Andreu, hem de dir que ets a fer el camí de Sant Jaume, el camí de Santiago, i fas, a més, el camí francès, la part més llarga, la part més clàssica, la part més antiga, diguéssim, està, són 700...
1: Exacte, la més popular, també, diríem.
0: La més popular, 768 sí. quilòmetres, i que faràs en 33 etapes, i que no va començar d'una manera massa bé, va començar d'una manera amb incidències. Què va passar?
1: Sí, mira, no m'ho recordis, perquè jo, claro...
0: Jo no t'ho vull nerviós, però sí, és que mos vares tenir amb un cau puny tots els que te seguim per xarxes, perquè va ser...
1: És que és tremendo, tu no saps la de persones que me deien, això és la meva nova novel·la turca, això és millor que qualsevol sèrie de Netflix, no sé, que tothom està superenganxat, perquè, sí. Claro, jo, per anar a Sant Joan de Port, que és el primer poble, sí. Doncs surto aquí a mi francès, que està a França, havia d'anar primer a Pamplona, perquè després de Pamplona ja fas un bus cap allà.
0: Sí.
1: Què passa? Que de Palma no hi ha vol directe a Pamplona, per tant he de fer escala de Palma a Madrid i de Madrid a Pamplona.
0: Sí.
1: Fins aquí tot bé. Vale, te vaig arribar a l'aeroport per facturar la maleta i la dona m'ha dit, mem, Lot, tu tens massa coses per costats, i ho pals els tenien travessats també, de no walking, uh-huh. I m'ha dit, mem, te passaré per un control especial. Sí. Especial, no, de coet, especial. I...
0: Especial, no espacial. No és...
1: Exacte.
0: No t'enviaven a la NASA, o sigui, no.
1: Exacte, que hi hagués estat millor i tot. Bueno, jo pas perquè és control, deixo la maleta i me diuen, aquesta maleta ara la pujaran directe fins a Pamplona. Nosaltres te la pujaran a l'avió i així no passarà per la màquina aquesta que peies de banda ni te tiraran la maleta de mala manera. Uh-huh. Vale, perfecte. Jo me'n vaig a Madrid, de Madrid me'n vaig a Pamplona i quan som a Pamplona esperant la maleta,
0: no, maleta.
1: Giren totes menys la meva. Uh-huh. I jo, claro, li dic a aquella dona, perdona, i la meva maleta, i me diu, no és aquí. I li dic, no. I me diu, i d'on és? I jo, ah, vale, me tranquil·litzes molt, però on putes és? Uh-huh. I ho va cercar per un sistema, i m'ha dit, he fet una reclamació, sobre coses t'avisarem.
0: Sí.
1: I jo li dic, vale, i què faig? Perquè duc un calçons, unes sabates, una camiseta, mòbil, cartera, i ja està.
0: Uh-huh.
1: I me diu, toma, te dono una cosa que t'ajudarà. I me va donar un neceser d'Iberia, que hi havia pasta de dents, un raspall de dents i quatre coses bàsiques, que és un pijama.
0: Pas ridícul que neceser, o que te vaig veure.
1: No. Escolta'm, els de sonats, jo sí. Ho penso ara, i els de sonats. Uh-huh. Bueno, res, passo el dia següent i no me cridaven ni res. Eren les 12 i jo havia de partir amb un bus, que ja tenia alquilat, cap a Sant Joan de Port, que és a França,
0: uh-huh.
1: I la dona de l'aeroport de Pamplona m'ha dit, tu has de fer el viatge que tenies programat i nosaltres t'enviarem la maleta quan la trobem, a on siguis. Quan... Vale. Bé, jo pues, vaig agafar bus i me'n vaig anar cap a Sant Joan de Port. Ensellà, jo ja preocupat, vaig dir, cridaré a Iberia perquè no m'està dient res i a mi que me conten. Crit i me diuen, sí, ja han trobat la teva maleta, se va quedar a Madrid, o sigui, en més de fer... d'agafar la maleta i posar-la a l'avió de Pamplona, la varen ficar dins els equipatges on roda.
0: Sí,
1: on roda. Clar, la meva maleta que roda tota sola, trista, perquè ningú la va agafar. Bueno, i doncs jo els dic, i quan me l'enviareu? I me diuen, no, ara avui, d'haver la 1:10, arriba a l'aeroport de Pamplona, des de Madrid. I jo, ah, vale, perfecte. I me diu, tu la podràs venir a cercar? I jo li dic, no, jo som a Sant Joan de Port.
0: Uh-huh.
1: I me diu, ah, vale, te l'haurem d'enviar. Jo, sí, gràcies.
0: Sí, sí,
1: I claro, i me diu, vale, i quan arribi, una encarregat o tipus de transportista vendrà a cercar-la i te la durà cap allà. I jo, bueno, passava les hores, 4:30, 5:30, I vaig dir, tornaré a cridar, perquè això no m'ho pareix normal. Si una i mitja ha arribat, com així, quatre hores després no me diuen res. Crit i me diuen, no, és que a l'aeroport de Pamplona encara ningú mos ha dit res. O sigui, com que són dues coses diferents, perquè Iberia és la companyia que fa feina dins d'Aena, sí. Però Aena és un altre servici, no? Clar. I llavors diu, Aena de l'aeroport de Pamplona no, encara està registrant la motxilla. I jo li dic, però mem, que necessita 18 hores per registrar una motxilla, que diu que no bomba.
0: Sí, exacte.
1: Què putes passa?
0: Devien cercar cosa,
1: i què putes trobareu allà? Bé, això que em diu, si a les 7 i mitja no t'hem avisat, és que arribarà el dia següent. Claro, jo el dia següent, en teoria, ja començava el camí de Santiago. I jo els hi vaig dir, però mem, jo què faig? Perquè duc una camiseta, un calçons i res més. Mm-hmm. I me diuen, no, tu pots comprar coses bàsiques, tipus camisetes, calçons i tot això, el que passa que no poden ser de marca, saps? No pots anar a comprar un Gucci, un Vuitton...
0: Exacte. Sí.
1: Exacte. Jo vaig dir, no, tranquil·la, jo no compraré res d'això. I vaig anar a fer quatre coses bàsiques, una jaqueta, vaig aprofitar perquè fa un gorro que no en tenia i tot això. Bueno, arribo el dia següent i me criden a les... Crec que eren d'haver les 10 del matí i me diuen, hola, saps que tens una maleta perduda a Pamplona? I jo, m'està vacil·lant aquesta dona.
0: Però és la mateixa.
1: Fa dos dies que vols estic cridant. No, era una altra.
0: Anava a dir perquè dic, és la mateixa. Dic, escolta, què te passa? Dic, si te vaig cridar...
1: Sí, és per pegar dues bambolletes.
0: Sí, sí.
1: I els dic, sí, ho sé. I li dic, ella me demana on ets. Jo li dic, Sant Joan de Port a França. I me diu, nosaltres no fem envies a França. I jo li dic, però mem, si la de l'aeroport és la que m'ha dit que me'n podia anar a on fos i me l'enviarien. I em diu, no, però ara des de fa mig any ja no l'enviem des de França. Ara només som vides de Sant Sebastià a França. I jo li dic, com? I em diu, sí, ara el que haurem de fer és enviar la teva maleta a Madrid i de Madrid anar a Sant Sebastià i de Sant Sebastià vendrà un transportista fins a Sant Joan de Port de dur-te la maleta. I jo li dic, però una cosa...
0: Mare de Déu.
1: I li dic, sabeu que Sant Joan de Port està a 9 minuts literals, eh? Uh-huh, 9 sí. minuts de la frontera amb Espanya. Exacte. Ara me diràs tu que no pot passar... 10 minuts un transportista que li supondrà jo què sé, que són 3 quilòmetres,
0: sí.
1: 4
0: li
1: supondrà 4 quilòmetres i tornar enrere, no? Perquè això ja són...
0: Sí, troba. No podrien entrar en la frontera, que era per un tema d'aquest. No.
1: Clar, sí, perquè em deien que tot, si per exemple entrar a la frontera i tenir un accident, clar, era un merder perquè no s'han fet responsables bé. I jo li dic, però ara en sèrio vosaltres m'enviareu la maleta de Madrid a Sant Sebastià, i Sant Sebastià vendran allà quan de Pamplona a Sant Joan hi ha una hora i mitja, de Sant Sebastià n'hi ha dues i mitja o tres. És que no tenia cap sentit.
0: Surrealista.
1: Cap sentit tenia. I jo, menys mal que vaig pensar un poc en el meu cap, que mira que no pens mai, però m'ha pillat la bona per pensar, i dic, vale, fem una cosa, veniu en un darrer poble de Navarra, i jo vendré en taxi, que són 10 minuts, literal, en aquest poble, hi ha la maleta i me'n vaig. I ell em diu, vale, ho fem així. Deix la maleta en un transportista i ja te cridaran. Si avui no te criden és perquè serà demà. I li dic, no, perdona. O me la duis avui,
0: clar.
1: O tenc compte que hi ha un taxi, venir a Pamplona, fotre-te dues bambolletes i endur-me la maleta.
0: Totalment.
1: No, me vaig emprenyar fort, ja.
0: Jo vaig veure una història que te vaig veure, me vaig preocupar, perquè te vaig veure com a mi quasi plorant. I vaig dir, és que...
1: tenia molta ràbia.
0: És que
1: era impotència, saps?
0: Sí, total.
1: Era impotència de dir, il·lusió de començar el camí a Santiago, tal, ja te fan perdre un dia, i que damunt te diguin que potser em perd dos, quan jo no tinc culpa, perquè al final ho perden ells, jo.
0: No, està clar.
1: He pagat el que havia de pagar, que no eren baratos vols, perquè fes escala, i tot, saps què t'ho vull dir? Uh-huh. I ells no me donaven solucions. Bueno, en tot cas, tal, vaig anar amb taxi fins a aquest poble, m'han cridat, uh-huh. I vaig poder rescatar la maleta, que això no ho he dit, i jo pensava que ho tenia tot, però me falta una cosa.
0: Uep, què te faltava?
1: Això és exclusiva en directe a Ràdio Pollença.
0: Au, ja, vinga, ta-ta-ta-txan, vinga, què és que te faltava?
1: Me varen robar utaps de les orelles.
0: I ara què dius? I qui és cada mestre utaps
1: de les orelles? Claro, penseu bé. Tot hi era, vale? Perquè tot el de costats
0: sí.
1: Ho varen ficar dins una bossa de plàstic, per tant, ells ho varen agafar tot.
0: Uh-huh.
1: Si tu ho penses bé, eren tap bons, m'han costat 25 euros
0: sí.
1: per poder dormir bé.
0: Uh-huh.
1: Claro, ells fan fent a l'aeroport.
0: Clar.
1: Per escoltar els avions i això.
0: Ostres, és veritat, jo no hi havia caigut. senyors d'Ibèria. Clar, senyors d'Ibèria, m'ha escrit on ha votat de les hores en Andreu, que en Andreu necessita tant de les hores perquè les vaques a vegades...
1: Te fan massa renou.
0: Massa renou i el despertaran dins la tenda de campanya. Bé, després d'aquest pericol, per cert, enviem un segon on el taxista que va ser molt simpàtic, francès, jo que
1: vols... Ah, sí, va ser tremendo.
0: Va ser molt simpàtic aquest home, a més te va dir que no te cobrava i tu li vas dir, vinga, és igual, vinga, te faré un regal i tal, o sigui, i a més va saludar i va dir, hola, Espanya, va venir a dir.
1: Exacte.
0: I també hem de saludar l'amo de l'albergue que te va donar una bossa de la Real Societat per moure't en la tenda de campanya per amunt.
1: I anava fan total d'en Rafa Nadal.
0: D'en Rafa Nadal.
1: Sí, me diu, on viu en Nadal? I jo dic, a Manacor. I me diu, on està això? I li dic, no sé, un puter director, tio, a un poble de Mallorca.
0: Exacte, però no t'agrada tant i no saps on va néixer. Va néixer a Manacor, i Manacor...
1: Ja no li agrada tant.
0: Exacte, ja no, eh?
1: No.
0: Andreu, després d'aquest periple d'Ibèria que farem això que diuen, correrem una tapida cortina per no tornar a veure, és a dir, perquè va ser una mala començada. Això te va fer perdre qualque jornada, vas perdre dues jornades.
1: Un dia.
0: Bé, de totes maneres, tu després t'hi poses en contacte també, que supos que d'una manera o l'altra t'ho compensaran en això. Si t'apareix, anem a Sant Jean-Pied de Port, que és allà on vas començar, que és el punt d'inici d'aquest camí francès. Ara on te trobam, exactament?
1: Ara som a Roncesvalles.
0: Roncesvalles ja ets. Ja has fet...
1: Sí, he arribat damunt les 3:30.
0: I ara després demà te'n vas cap a Irun, no és així?
1: Perdona?
0: Te'n vas cap a Irun, demà a Irunyà o no?
1: Ah, no, perdó, ja estic superembullat. Estic a Zubiri.
0: A Zubiri, bueno, ja estàs dins d'Espais Basc. A Zubiri. A dins Navarra estàs ara.
1: Sí, o sigui, jo ahir vaig fer Sant Jean de Port, Roncesvalles.
0: Exacte, que és la primera jornada.
1: I avui he fet Roncesvalles, Zubiri. Ja duc un embull també.
0: Que estàs dins Pamplona, és a dir, més o menys estàs per Pamplona, estàs entrant dins Pamplona.
1: Me falten demà... Aniré cap a Pamplona.
0: Cap a Pamplona i Irunyà, per mi, vas, no? Jo és que ho estic mirant un mapa. Estic mirant un mapa.
1: Sí.
0: I crec que has fet la jornada d'aquests 768 quilòmetres, si no vaig equivocat, aquesta primera jornada de Sant Jean-Pied de Port fins a Roncesvalles, et se més feixuga, perquè per mi...
1: És la segona més feixuga.
0: La segona més feixuga. Estàs a tocar de Pirineus, pràcticament.
1: Sí, són el Pirineus. Creues o Pirineus. Mhm. Que és la que jo vaig fer, perquè avui m'he enterat que hi havia dues rutes per fer, perquè hi ha el camí original, el camí de Santiago del francès, que va per a baix, va pel Val Carlos, i jo la que vaig fer és la ruta que va fer Napoleón quan va escapar.
0: Ostres, sí? Ves que veig que fas un
1: periu... Sí.
0: I aquesta va ser la també d'una Verge Maria, que no sé, que ara dic que la gent li deixa coses...
1: Sí, aquesta Verge Maria era com un símbol dels pastors, que pasturen els animals per allà dalt.
0: Molt bé, anem a la reflexió que has fet avui. Has fet una reflexió diària, supos que faràs una reflexió diària. Després també, abans de la reflexió diària, si t'assembla anar en aquí, vas dir que dedicaries cada etapa a una persona.
1: Ah, sí, cada etapa a qualcú.
0: A veure, vinga, en aquesta primera, de Sant Jean, Pied de Port fins a Roncesvalles, a qui la vas dedicar?
1: La vaig dedicar perquè vaig anar a una festa de 30 anys i un al·lot, que és nom Albert, que el conec, m'ha dit... quan tu parteixes, feien 7 anys de casats amb la meva dona, la Marina, mos podries dedicar a l'etapa?
0: Ué, això és una passada, idò.
1: Claro, i jo aquí vaig pensar, hòstia, i si cada etapa se la dedica a qualcú? Tipo, quan jo en sé més que tu de lo de números, o 3 per en Paquito de Muro.
0: Exacte.
1: I vaig pensar, hòstia, doncs cada etapa... la puc dedicar a qualcú. I ho he posat per Instagram, per xarxes, i la gent m'ha anat contestant. Ara mateix tenc 20 i pico dedicatoris de 33. Per tant, així com vagi avançant un dia, supos que menys gent m'ho dirà.
0: I això, la gent ho va demanar entre xarxes, no?
1: Sí, exacte.
0: I tu després fas un triatge i diràs, perquè clar, si te'n demanen més de 33, ho hauràs de demanar. Ho hauràs de fer...
1: Bueno, intentaré fer les més gracioses, també.
0: Sí, això t'ho va bé, tu, a més.
1: Claro, perquè si potser, jo què sé, un que no Antoni Joan me diu, dediqui-m'ho jo mateix.
0: Clar.
1: I un altre me diu, dediqui-li la meva predina que hi va fer 74 anys. Dediqui-li a algú que fa 74 anys, saps?
0: Totalment, no t'ho penses. A dir, sobretot si històric hi va darrere, sempre normalment t'encoratge a fer
1: claro,
0: cap una banda cap a l'altra.
1: Per això mateix.
0: Sí, sí.
1: Exactament. I doncs li va tocar a Anna Marina i en... I en Albert, que van fer 7 anys de casats. Ah, bueno, i a Iberia també li vaig dedicar.
0: També, si ho vaig sentir. Vaig parar i dic, no, la Marina i l'Albert, Iberia, que esperi decebut, si no li arriba una sabatada per la cara, allò anirà bé.
1: M'acaben d'ell, sí, macho. Que, per cert, l'etapa d'ahir, molta gent comença a romper les valles, perquè és molt dura, o sigui, ho vaig passar malament.
0: Sí, sí.
1: Hi va haver un moment a dalt, no ho vaig comentar en un vídeo, però que estem mig marejat. Jo crec que era també per... Estem a 1.500 metres.
0: Clar.
1: Vulguis o no, caminar per 1.500 metres amb un sol que te pegui de frente i tot això, joder, estem mig marejat i... Però molt guapo, no sé si has vist tu vídeos.
0: Sí,
1: un
0: sí,
1: paisatge
0: sí.
1: Espectacular, uh-huh. Animals sueltos per allà menjant... És que increïble, increïble. O sigui,
0: no has vist res, encara diria... veuràs tu com canvia tot el paisatge, veuràs com canvia... A més, que farà la tardor... Veuràs el canvi de la vegetació
1: d'un
0: lloc a l'altre, veuràs. Sí. Ja t'ho vaig dir, que al·lucinaries. Anem a la reflexió que has fet avui. Quina reflexió has fet?
1: Sí, que... bueno, anava dient 2 dies, però com que vaig estar 2 dies a Sant Joan de Port, en 4 dies, el que m'ha quedat més per ara d'aquest camí, jo crec que és el que me quedaré de tot el que fa ahir, és l'ambient que hi ha fent el camí de Santiago, perquè molta gent m'ha demanat com així te'n vas tot sol, tal, no sé què... I al final mai estàs tot sol, perquè en un camí és que hi ha un munt de persones i com que sempre fas les etapes, com, perquè ma mare n'hi ha un poc per les rames, però, per exemple, espanyols no n'hi ha. Tots el que m'he trobat són estrangers. Per què? Perquè els espanyols solen fer les darreres etapes. Uh-huh. El que comencen des de França normalment és perquè fan tot d'una tirada com jo.
0: Exacte.
1: I normalment són estrangers perquè ja que venen ho fan tot, saps què t'ho vull dir? I, claro, durant cada etapa, però és que no, però te vas trobant la mateixa gent, perquè dormen en el mateix lloc que tu, fa la mateixa etapa el dia següent, i el guapo de tot això és que te vas coneguent amb totes les persones que te rodegen.
0: Uh-huh.
1: A part d'això, l'ambient que hi ha és increïble, és supernet.
0: Uh-huh.
1: O sigui, tothom té una riada, tothom t'ajuda, tothom te saluda, això que vas per un carrer...
0: Ep, què ha passat? Molt
1: i bon mirar...
0: I fuit.
1: I passes i no dius ni hola.
0: Sí.
1: Pues aquí tothom, quan te mires, buen camino, vaya bien, uh-huh. Disfruta, saps? Després, si és anglès, si és australià, si aquí no... Tothom, l'ambient que és que ets superbui, tothom ajuda a tothom, saps? Ara, sí. Per exemple, hi una dona de pobreta,
0: sí.
1: Li va caure no sé què, m'ha dit, te sap greu què faré? Sí, sí, no sé què tal, l'ajudes...
0: Clar.
1: Després tu te falta algo, tenia poca aigua i m'ha dit, vols un pot d'aigua? M'ha donat aigua.
0: Uh-huh.
1: No sé, que són, estàs en ple de desconeguts, però a la vegada, com que tothom té el mateix objectiu, que és arribar a la pròxima etapa o arribar a un final,
0: uh-huh.
1: Tothom s'ajuda en tothom,
0: sí.
1: Saps? I és una cosa que després ho penses i dius, joder, per què això no ho extrapolam en el dia a dia? Perquè tu te'n vas per la ciutat i veus qualcú que s'ha fet mal això, hi ha gent que passa per de vora i ni s'immuta.
0: I tant.
1: Saps què t'ho vull dir?
0: Sí.
1: O jo vull ser més que tu i te vull fotre i te pas per damunt. Saps què t'ho vull dir? Mm-hmm. I ja no, aquí tothom és igual, tothom s'ajuda en tothom i tothom fa el possible perquè l'altra persona pugui arribar al final de l'etapa.
0: Sí,
1: saps?
0: Així és. Mos estem deshumanitzant un poquet això a nivell de guia, després ja t'ho vaig dir, tornaràs canviat i aquestes coses te canviaran i te faran veure que realment lo important és lo més simple i lo més senzill a vegades, i caminar amb gent que no coneixes, i ja t'ho vaig dir un poquet això, i com que sempre lo mateix és això, com que tots teniu el mateix final, que és anar a arribar a Santiago i jo arribar a Sant Jaume, lo que has dit tu també, a vegades és per religió, a vegades per un repte, pel que sigui, però la finalitat arribar tots allà mateix. I clar, te trobes la gent del camí que tothom va allà mateix i tothom s'ajuda, òbviament, però de totes maneres jo també penso que viatjar, és a dir, viatjar en general, ara tu saps que en Toni Torrent deia en repassó ha estat fins a Uganda, és a dir, viatjar i meter una altra banda te'n dones compte de l'afortunats que són nosaltres i després de moltes coses que han de canviar, com per exemple aquesta que dius tu, que et surtin al carrer i poder-te dir bon dia a la persona que te creues pel carrer.
1: Sí, és una cosa que jo com que m'ha sorprès perquè qualsevol mirada que faig a qualcú, o la bon dia, o com a mínim, buen camino. Crec que aquesta frase me l'han dit 70.000 vegades i duc dos dies. Però, joder, tio, saps? Ja. És una altra mentalitat. És com si ara mateix estigués visquent un bucle. Com dient, som massa feliç. Perquè, claro, camines, xerres amb tothom, xerres de qualsevol cosa, s'interessen per tu, tu t'interesses per ells, vols contar la vida. Si vols anar tot sol, després vas un rato tot sol, després tot ens trobem un altre i xerres una altra cosa. No sé, és...
0: Això és el camí,
1: és una cosa que jo... Sí, jo te digui que ho has de viure, saps?
0: Sí.
1: Perquè jo t'ho puc explicar, però... No sé, ho has de viure i ho has de sentir. I jo avui, no sé si xerrava amb en Rosó o en Orrac, no me'n recordo en qui era, i li he dit, crec que ara mateix, en dos dies, ja és la millor experiència que he fet a la meva vida.
0: Sí, eh? I aprofita-ho en el màxim. Qualsevol cosa. Nosaltres connectarem amb tu cada dijous de 10:30 en aquesta hora, ja ho hem dit, al llarg d'aquest 30 de setembre, quatre vegades, perquè són 33, és un mes que te'n vas, un mes i busques. Has perdut una jornada, l'hauran d'allargar, però sí que és veritat que connectarem amb tu i me'l vas contant. Però per suposadíssim, ja ho saps, no

0: els tenim preparades, però bé, hi haurà sorpreses aquests, dijous que mos tindràs comptat.
1: Ja m'ho puc imaginar.
0: Sí, no? Sí, bé, no t'imagini.
1: Vol que t'ho digui, penso que ho divin.
0: No ho diguis, perquè xafaràs les sorpreses.
1: Vale. No, bé. Però no ho sé perquè m'ho hagin dit, és perquè m'ho imagino jo.
0: T'ho imagines tu bé, doncs. No, a vegades imaginació ves alerta, perquè a vegades te pots imaginar una cosa i no té res que veure. Però sí que hi haurà sorpreses, ja. Perquè no trobo que volem és, primer de tot, encoratjar-te, perquè són 700 i pico de quilòmetres, no és fàcil, no és tothom que els pugui fer, nosaltres d'aquí de Ràdio Pallans te volem encoratjar. És a dir, i quan tinguis moments d'aquests baixos, que a vegades els pot tenir, perquè són 33 dies caminant tot sol, caminant amb gent, nosaltres, pensa en la família, pensa en la Garrova, pensa en qui sigui, en qui puguis enyorar-te, i no passis pena, i endavant, i sobretot molt d'ànims. Una cosa, el que tens preparat per demà, mos hauries d'explicar un poquet. Demà on vas, has dit? Cap a Pamplona.
1: Demà arribo a Pamplona, ja, per de subir-hi, i me'n vaig cap a Pamplona. Una cosa que no he comentat, que, clar, com que encara no ha sortit el vídeo, que el penjaré avui a les 9, d'aquesta etapa d'avui, sí. Un dematí m'ha plogut, i avui de matí, clar, jo he dormit en tenda de campanya.
0: Que això és una altra cosa també que m'agrada dir. Tu dons, no dons hostatgeria, ni t'atures albergs, ni res d'això. És a dir, tu dons...
1: Bueno, és l'alberg, donc he dormit davant l'alberg en tenda de campanya, per 5 euros vaig pagar per poder dutxar-me i banyos, i avui vespre, des de les 2:30, duc despert. O sigui, he dormit 3 hores.
0: I això? Que pesat.
1: Perquè ha fet un vent, ha plogut a saco i ha fet una ventada. I què passa? Que, claro, l'etapa no és el mateix fer-lo descansar que descansat.
0: Clar.
1: A més, venc d'ahir fer un pic de 1.500 metres, o sigui, vos podeu imaginar que avui mateix ha estat l'etapa més dura,
0: sí.
1: Però no a nivell de físic, sinó a nivell de capet. T'ho juro, està tan rebentat perquè ho dormiu fa tot.
0: Clar.
1: És que me n'he adonat compte.
0: Sí, sí, no, has de descansar, si no descanses, no.
1: Digues. No, ho he passat molt malament. Ja veureu el vídeo, però m'he hagut de lleure un moment en mig d'aquí a mi. La gent me demanava, te passa res? No, com era descans? Perquè estava fatal, fatal.
0: De totes maneres, Andreu, si un dia, per el que fos, fes una tormentassa, no se t'ocorre esquí, supos que us tenia un plan B i deus tenir un hostatge o qualque cosa per si t'has d'anar a cobro, és a dir, que no puguis dormir a sa...
1: Bueno, ara... A mi, també hi ha problema, o sigui, jo demà ja tinc agafat un alberg, perquè com que ja duia 2 dies seguits que havia de fer tenda, per rentar la roba i tot això, i ja havia agafat alberg. Però avui també n'he agafat un, però bàsicament perquè l'alberg que hi havia no me deixava acampar de fora perquè no tenia espai,
0: yeah.
1: I m'han dit, mos queden 2 llits lliures, en vols un? I jo, com que he dormit malament avui, he dit, vinga, dóna-me'n un, idò. Saps, està com un destí, que m'ha dit, agafa'l.
0: Sí.
1: Perquè, clar, jo si avui torno a dormir 3 hores, m'apequi un tir.
0: No faràs les jornades que toca, i potser te retreçarà això, també.
1: Claro, és que a nivell físic després te rebenta.
0: Andreu, que vols afegir qualque cosa més, és que en 2 dies no mos dona per massa cosa més, és a dir, ara una setmana que ve sí que ja podrem xerrar, i la setmana que ve ho tindrem un poc més cru perquè tenim un pla que s'ha de redigir de més, però sí que connectarem un poc abans i te va bé, i farem mitja horeta i
1: vale,
0: això no l'expliquen més intens.
1: Res, només dir-te que estic supercontent d'haver fet això tot sol, i que si ara m'ho tornessis a repetir 1.000 vegades, les 1.000 vegades ho tornaria a fer.
0: Andreu, una cosa, has de Masterres, això sempre ho demanen, has de Masterres quan telefonen, tens sobrassada, tens bueno, qualitats.
1: No, si me podries dur el meu cosset, jo ja seria feliç.
0: Brava. Sí, bé, idai, no sé què t'he de dir. Bé,
1: està difícil, eh?
0: Està difícil.
1: No m'ho hem vist amb Ibèria, que té com arribar a Tailàndia i se'n menjaran.
0: No, Ibèria no. Ibèria ja han dit que no en tornaran ni per allà, és a dir, no li faran ni sponsors. O sigui que...
1: Així m'agrada.
0: Zero Ibèria.
1: Res de cerdo ibérico, tampoc.
0: Exacte, no. Cerdo ibérico no, zero Ibèria. Andreu, estem en contacte, ja t'ho dic, qualsevol cosa que passi, que tu diguis, no, això ho han de saber, ja mos hem vist un tall de bou, i ja està, i nosaltres ho posem ràpidament aquí.
1: Vale.
0: Ja en sort de matí, o de cap vespre, sigui sort que sigui. Que te vagi molt bé, que te cuidis molt, i dijous que hi ve tornant a xerrar, i mos contes més coses de que ja haurà passat una setmana. Te poso una cançó per acabar, que t'agradarà bastant. A més, t'agrada, jo que ho compartim, això, Antònia Font t'agrada, no és vera? I tu que dones...
1: Sí.
0: Tu que dones a dins aquesta tenda de campanya, que veurem si t'assemblem aquesta cançó de dins aquest iglú, eh? Que...
1: Com m'ho imagino.

0: Imaginava, sí.
1: Exacte, que estàs com a dins d'aquest
0: tipus. Va, perfecte.
1: Andreu.
0: Vinga, doncs, Jaume, moltíssimes gràcies i ja t'enyora.
1: Bon dia.
0: En tornar haurem de fer una altra retransmissió.
1: Farem una troba data, farem un especial. Ah, i una altra cosa, abans d'acabar. Escolta, hem de recordar als oients que aquest diumenge comença ja que fa aquest programa especial.
0: Ah, sí?
1: Ah, vinga.
0: El meu poble és el millor.
1: El meu poble és el millor.
0: Diumenge a partir de les... Sí, el meu poble és el millor. Diumenge a partir de les 10:20 el teniu... 10:20, 9:40.
1: Ahir vetres. I d'ahir recordadíssim.
0: La televisió pública de les Illes Balears.
1: La televisió, exactament. La televisió autonòmica de tots els Balears. Exacte. Molt bé. I d'ahir, Andreu, moltes gràcies, que vam amb aquest dins un iglú, o dins aquest iglú, perdona, i molt bé, i xerram, bé, xerram per xarxes i xerram després dijous que ve aquí en directe. Gràcies.
0: Perfecte, gràcies a tu, una abraçada a tots.
1: Buen camino, peregrino.
0: Buen camino.
1: Venga, adeu.

0: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
1: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja. Llavors, estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hosteler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
0: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
2: ID3 Ràdio. Les notícies de l'Exís.

0: Bon dia. Pendents del cel en aquesta hora perquè les pitiüses estan en alerta taronja i Mallorca en groga per risc de tempestes. Per saber quina és la fotografia exacta en aquests moments, connectam amb l'home del temps d'aquesta casa, Dani Capó. Bon dia. Què està passant?
1: Bon dia, i en aquests moments pendents sobretot del sud-est de Mallorca, perquè a punts com Felanitx i plou amb una certa intensitat des de fa una bona estona, plogudes més o manco estàtiques, de fet ja ens acostam als 50 litres per metre quadrat, és ara mateix l'indret de l'arxipèlag on amb més intensitat està plovent, també comencen a arribar aquestes plogudes a punts com, per exemple, Vilafranca o Manacor, per tant, el llevant de Mallorca també es pot veure afectat aquestes immediates hores per aquestes plogudes intenses, i també amb molta activitat elèctrica. Tot això després que passessin aquestes plogudes també a punts d'Eivissa i Formentera, on ara la situació ja no és tan complicada. Unes plogudes que continuen marcant el panorama meteorològic, com a mínim fins demà hora baixa vespre, encara es poden continuar produint, principalment a Eivissa, Formentera i Mallorca.
0: Gràcies, Dani. I per primera vegada, les Balears superen les Canàries en l'arribada de migrants per via marítima. Segons dades del Ministeri de l'Interior, enguany n'han arribat 35 més que l'arxipèlag canari. De fet, ahir va ser un dia rècord en aquest 2026 en el nombre d'arribades de persones migrants i d'embarcacions. Els cossos i forces de seguretat de l'Estat denuncien que, en jornades com la d'aquest dimecres, es veuen desbordats. Tomàs Quesada és Guàrdia Civil i portaveu de Jusil.
2: Como siempre, el problema de Formentera es que es la isla que está más afectada por el fenómeno migratorio y es una isla con una plantilla de Guardia Civil muy limitada. Cualquier llegada satura los servicios. Además, luego un traslado a Ibiza, que también está afectando a Ibiza porque en ocasiones tienen que venir, dependiendo del volumen de inmigrantes que se acumulen, tienen que venir a reforzar a Formentera también.
0: 1.200 llars de lloguer assequible. És la xifra que ha donat avui la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, a Eivissa, de les cases que es podran arrendar a les Balears a través de l'entitat estatal Casa 47. Ha detallat que 600 d'aquests pisos procedeixen de la Sareb, s'estan acabant d'adequar i de manera imminent s'extraurà a licitació una part. Els altres 600 es construiran en sòls adquirits per l'Estat i s'adjudicaran també a través d'aquest portal.
3: Hemos decidido que en lugar de salvar a la banca, que tenía previsto vender todas esas viviendas, había que sacarlas de ahí para entregarlas a la gente. En el caso de Baleares son 600 viviendas y también suelos para construir 600.
0: A Mallorca, Joan Busquets torna a estar en el punt de mira avui el Partit Popular, aprofitant la visita del coordinador general del PP Nacional, Elías Bendodo, ha tornat a reclamar al govern central el desbloqueig de la promoció.
4: Pedro Sánchez prometió hace años 200.000 viviendas en España, 200.000 que iba a construir. Yo estuve aquí hace unos meses y le pregunté a Jaime, ¿cuántas te tocaron de esas 200.000? Ninguna. Hoy, meses después, le hago la misma pregunta, ninguna.
0: Jaime era Jaime Martínez, el batlle de Palma, que ha acompanyat a Bendodo en aquesta visita a Son Busquets a Ciutat. La segona jornada d'inscripcions pel viatgers de l'Incenso ha començat en coes des de primera hora a les agències de les Balears. Alguns jubilats allà esperaven des de les 5 de la matinada per intentar aconseguir una plaça i assegurar-se la destinació desitjada. Demà és la darrera jornada d'aquesta primera tanda per poder demanar un viatge. Arribem així a les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7, a l'informatiu vespre.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Respira, gaudeix. Això és Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.

0: aquí, ¿qué me contés? T'ho contarà mateix, ¿qué me contés?
1: Molt bones tardes. Bé, quina entrada més triomfant, més solenne que hem fet. Com estàs?
2: Bones tardes, Jaume. Bones tardes a les nostres oients.
1: Tornes a dir, avui entrem un poc tard. Avui serà un poc més curt. Sí que és veritat que m'ho hem d'anar ràpid, no ho veurem.
2: Sí, això un dit i no fet.
1: Un dit i no fet. Vinga, endavant. De què xerrarem avui, Joaneta? Un beso fort.
2: Un beso. Avui venim amb un programa un poquet diferent, perquè durant tota aquesta setmana he anat fent una cosa que no sé si és molt sana. He anat guardant notícies que m'han anat apareixent per Instagram, per la premsa i per la televisió i per xarxes també. I cada vegada que en guardava una pensava, però fins a on hem arribat, Jaume?
1: Sí.
2: Perquè n'hi ha qualcunes que quan les llegeixes penses, això ha de ser mentida. N'hi ha d'altres que dius, no, segur que el titular està exagerat. Ja. I després comences a llegir i resulta que encara pitjor. Avui parlarem d'esport, de turisme, d'influencers, d'intel·ligència artificial, de feina i també parlarem de caca.
1: Caca. Fantàstic, estupendo.
2: Periodisme d'investigació, sí. Jaume. Però mira, darrere d'aquestes notícies, que mos faran riure també, hi ha preguntes bastant interessants.
1: Sí.
2: Fins a on són capaços d'arribar per guanyar? Ens hem acostumat tant a les xarxes que ja no saben distingir una notícia real d'una inventada? Podem anar de vacances a un lloc i queixar-nos que hi ha altres persones de vacances? Han de tenir por de l'intel·ligència artificial? I sobretot, és possible estar un any pràcticament sense fer feina i que ningú se'n doni compte?
1: Sí.
2: Perquè aquesta darrera, Jaume, igual avui obri votacions. O sigui que ja començam.

0: I començant per aquí, mira, no sé si tots que mos escolten saben què és un AirPods. Jo fins fa relativament poc tampoc tenia massa clar el que era i no és un medicament. AirPods és una competició esportiva que s'ha posat ara molt de moda i que combina córrer amb exercicis de força i de resistència. I el que és més curiós és que el format és exactament el mateix per tot el món. Comences corrent-sos un quilòmetre, després fas una prova, un altre quilòmetre, una altra prova, i així fins a completar 8 quilòmetres corrent i 8 estacions d'exercici. I escoltau les proves, perquè només de llegir-les jo ja necessito una beguda isotònica. Primer, 1.000 metres de Sky Erg, que és aquella màquina que simula una espècie d'esquí.
1: Exacte, sí.
0: Després, tornes a córrer un quilòmetre i has d'empènyer un trineu carregat. Corres un altre quilòmetre i has d'estirar el trineu. Corres un altre quilòmetre i 80 de burpees en salt. Saps que és un burpee, no? Te tombes en terra, t'aixeques, saltes, te tornes en terra, te tombes, t'aixeques...
1: I jo com una pizza americana. Ara voldria fer-se una Joana, ho vivia.
0: Hosti, quan jo t'ho estic explicant, t'estic fent com se va. I intentava que tinguin els nostres oients que sàpiguen com es ve. Jo ja d'aquí ja me n'he anat cap a que meva, ja després de 80 metres de burpees...
1: Ja quedaria exhaust.
0: No, encara no m'ha arribat a la meitat. Després tornes a córrer i fas 1.000 metres de rem.
1: Vinga!
0: Un altre quilòmetre i fas el Farmer's Carry, que a minar carregant dues peses. Dues peses, el que puguis, eh? Després, un altre quilòmetre i 100 metres fent passes amb un sac de pes. I finalment, un altre quilòmetre corrent-sos, i 100 wall balls, que són aquelles sentadilles que després llances una pilota amb pes contra una paret.
1: Mare meva, has de quedar abrabonadíssim fent tot això.
0: Quan has acabat
1: a mort.
0: Quan t'has acabat tot això, si encara recordes com nons, arribes a la meta.
1: Sí.
0: Vale. Ara imagineu un nivell d'esforç físic. I dona'm a Pequín. Na Joana Wietrzyk, una atleta australiana d'èlit i posseïdora del rècord mundial femení d'AirPods Solo Pro, està participant en una d'aquestes competicions.
1: Ah, sí?
0: I a mig de la prova s'ofereix una incontinència fecal sobtada. És a dir...
1: Caca.
0: Esto.
1: Què dius, en sèrio?
0: Sí, Jaume.
1: Mare meva.
0: El Departament Lingüístic de Ràdio Pollença avui està impecable. Mira, primer de tot hem de dir una cosa. Això és un accident fisiològic. No és una cosa de la qual en riure-se'n d'ella, ni una persona s'ha d'avergonyir. Però bé, amb un esforç físic extrem, el cos pot reaccionar de moltes maneres. El problema ve després. Perquè Joana continua competint. I no només continua corrent-sos. Recordeu el que vos acabo d'explicar. A AirPods hi ha material que se comparteix. Has de seure en un rem, has d'agafar material, has de passar per terra, has de fer exercicis que després faran altres esportistes. I les imatges que comencen a circular per les xarxes xineses de Na Joana, que s'ha fet la caca damunt i veus les cames banyades... Bé, jo no t'he dit les imatges perquè m'apareixien un poc escatològiques, però sí que corren per xarxes, els hem vist tota la setmana, i res. El tema se fa tan viral que un de hashtags relacionats amb bucars supera 27 milions de visualitzacions a Weibo.
1: Joan, si jo em sap molt de greu, però és que me sap greu, tu dius, no m'han de riure d'ella, però és que la situació... I mira que xinesos no són massa sensacionalistes en la premsa, que agafin això i ho facin viral.
0: I ella continua, i continua, i continua, i guanya. I aquí és allà on internet se divideix, perquè una part d'internet diu és un esportista d'èlit, estava enmig d'una competició, li va passar una cosa involuntària i va seguir endavant. Quin esperit de superació. I l'altra part diu, perdona, una cosa és tenir un accident i una altra és continuar utilitzant equipament compartit amb aquestes condicions. I aquí mos plantejam una situació. Jaume, tu has pagat l'inscripció.
1: Sí.
0: Has entrenat 6 mesos. Arribes a la màquina de rem i veus un panorama. Tu què fas?
1: Men, però jo demano, a dir, en aquestes proves que estan tan preparades, tan esportives, si passa una cosa, això hauria d'estar contemplat que passàs. És a dir, hi hauria d'haver personal que anàs fent net el que és el material compartit, de fer, de, ella no se pot aturar. I de fet, ja he vist aquesta situació un poc així, però sí que he vist coses que a vegades, és vera, són competicions on s'hi juguen moltíssim i no se poden aturar així com així. Per tant, sí que és vera que jo entenc que hauria d'haver personal que anàs fent net perquè l'altra gent no compartís, és a dir, que en el moment que aquella persona hagués passat per allà o que no havia...
0: Na Joana.
1: Na Joana. Passàs per allà, dic, pues aquí va una persona darrere fent net, a fi que els altres no haguin de tocar.
0: No és en un bàsquet, moltes vegades que passen aquelles senyors i passen la mopa,
1: ja
0: no?
1: Ja
0: pues igualment, estaria molt bé, pues, crec que han pren medides, eh? Mira, lo més curiós, les normes d'Usairos ja penalitzaven coses com escopir o moquetse damunt en terra, o en terra, saps? Per això molta gent se demanava, però com pot ser que te penalitzin per escopir, però no aturi una carrera en aquest cas? Bueno, finalment, tu mateix, cofundador d'Airots, Moritz Furst, va demanar disculpes. Va reconèixer que l'organització s'havia equivocat, no intervenint immediatament. I després del cas, han modificat les normes.
1: Clar.
0: Si la sang, el vòmit, l'orina o les femtes d'un participant representen un risc de contaminació o de benestar per ell mateix o pels altres, la direcció de carrera pot retirar-lo per motiu mèrits. És a dir, ha hagut de passar això perquè qualcú escrigués en un reglament si vas ple de caca, potser hauran d'aturar.
1: Això sempre passa. Fins que no se marca el cu, no fan res.
0: A la fàcil
1: no, en aquest cas, però fins que no...
0: A la quantitat de gent que hi ha a l'atur, que posar-se en qualcú per
1: no,
0: fer net...
1: S'entén que són competicions d'alt nivell, és a dir, no són competicions així improvisades i que fan coses al tum-tum. Saps què t'ho vull dir? A la babagana.
0: I ara la pregunta, qui tenia la responsabilitat? Ella ja havia de dir matur? O quan estàs competint en aquest nivell, amb aquesta adrenalina disparada, és l'organització que ha de prendre la decisió per tu? Perquè també hi ha altres que m'interessen. Em duim massa lluny això de no abandonar mai, d'estar sempre en de top, perquè mos han venut molt aquesta idea. No, no abandonis mai, lluita fins al final. Els guanyadors no es rendeixen. Sí, sí, sí, però pot ser hi ha dies que retirar-se la decisió és una decisió responsable, sobretot en aquest cas.
1: Difícil, la cosa. Ja ben que dit, jo, si és clar, és punt de vista dels que competeix i és punt de vista de l'altre, dels públics que voldrà de fora.
0: Jo crec que el més responsable seria posar un equip de limpiesa.
1: Sí,
0: ara ja han posat la nova normativa, ara ja te poden dir te retires i deixa de contaminar. I bueno.
1: En Moritz s'ha posat...
0: S'ha posat les piles.
1: S'ha posat les piles i clar, és que és normal. És
0: clar, a lo millor antes només tenien 5 persones competint i ara això s'ha posat super de moda i han de canviar la normativa.
1: I han de contemplar la normativa.
0: Clar que sí. I bé, d'una notícia de caquita verdadera, passam a una altra que bé, ja veurem.

0: M'encanta com has preparat aquesta música.
1: Ai. Espera, que estic molt tetjat, ara no me sentien això.
0: Sí, no, no, no. Mira, ara necessito que no miris internet, vale?
1: No miris.
0: Okay. Imagina la situació. Uh-huh. Un home està de vacances a PortAventura.
1: Sí.
0: L'home té gastroenteritis.
1: Uh-huh.
0: Ell ja sap que no està bé. Però els amics li diuen, vinga, va, puja.
1: I ell a una atracció.
0: Ell decideix pujar en un Red Force, vale? La muntanya russa de Ferrari Land.
1: Joaneta, ja m'ho hi venia.
0: És una atracció que arriba a velocitats espectaculars. S'asseu, baixa la barra de seguretat. 3, 2, 1, i surt disparat. I en plena acceleració, el seu sistema digestiu diu, fins aquí hem arribat. I segons la història que circula per internet, l'home s'ofreix una diarrea explosiva durant el trajecte. I a causa de la velocitat, 14 persones que viatjaven darrere acaben afectades. Jaume, tu què penses?
1: No ho sé. Ai, espera. No ho sé, Joaneta, és que... m'ho vaig venir, però tampoc no ho vaig tant. No, espera que no sigui el que pens.
0: T'estic veient patir, sí. Ja. Vale, és que he vengut amb una temàtica, mira.
1: Sí. No, preocupis. Jo crec que ho estem disfrutant, sí, sí.
0: Si tu fosses el número 14, perquè... Ho primer encara, però si estàs un 14, és mala sort en perseverança, perquè mira, t'he dit una cosa, la notícia és falsa.
1: És fals?
0: Això no va passar, i vaig caure jo, vaig picar...
1: Jo no pensava que va fer un centrifugat i va...
0: Mira, la notícia és falsa, no va passar. L'història se va publicar l'any 2018 a una web satírica espanyola i després a altres pàgines la varen copiar i la varen traduir.
1: Ostres!
0: PortAventura existeix, sí. Ferrari Land existeix, la muntanya russa també existeix. Però l'home i les 14 víctimes n'han de la Xina.
1: I per què varen fer això, Ida?
0: Bueno, ara veu debat, Jaume, el que realment m'interessa, perquè quan jo vos he contat la notícia, vos l'heu cregut, almenys tu.
1: Home, jo sí, i perquè... anava el pitjor.
0: Segurament molta gent que mos escolta ha pensat, quina porqueria, però bé, podria passar. I aquesta és precisament una de les claus de les notícies falses. No necessiten ser completament creïbles, només necessiten sembrar prou possibles, perquè no mos aturem a comprovar-les.
1: Carai, d'aquí neixen ses fakes, o encara se coneixen per ses fakes, les notícies news. Falses, aquestes...
0: Quantes vegades llegim només un titular? Quantes vegades compartim una notícia perquè mos fa riure o perquè mos indigna? I en l'intel·ligència artificial generam imatges, vídeos i veus cada vegada que són més convincents.
1: I no te fa passar pena això de la intel·ligència artificial? Vares veure el que ha sortit ara que diu que quasi tu per ella mateixa?
0: En Jaume i l'espoiler.
1: Ah, justament!
0: No, és que tu i jo hauria...
1: Ara, vinga, un segon, perdoneu. Ai, sí, faig espòilers, te destrosses, i mira que, bueno, és igual, perdona, no he dit res, au.
0: No, perquè t'he dit que mos compenetrem bastant, perquè llegim les mateixes notícies.
1: Que mos compenetrem, no ha dubte, però ben dir, però te faig espòilers i tot davant, a vegades.
0: Jo no sé el que passarà, però ja arribarà un moment, Jaume, que no mos podrem fiar de cap vídeo, perquè a banda ho he vist amb els meus propis ulls, però ara això ja no és suficient.

0: I ara tornarem a les nostres illes, i concretament a Menorca. Na Sofia Suescun se'n va de vacances a Menorca amb en Quico Jiménez. Però que no sabeu qui és na Sofia Suescun?
1: Ja no sé qui és na Sofia Suescun ni en Quico Jiménez.
0: Pues mira, ella és una influencer i un personatge televisiu que se va fer famosa després de guanyar Gran Hermano 16 i més endavant Supervivientes 2018.
1: Gran Hermano 16, ja ho veus, primer ja van per 16.
0: Que va, van per més endavant.
1: En sèrio?
0: Sí, sí, sí.
1: Què dius?
0: 20 i pico.
1: Mare meva, bé, és igual, perdó.
0: Bueno, no passa res. Des de llavors està, de llavors s'ha... És habitual a la televisió i, sobretot, a xarxes socials. I la seva parella, que és en Quico Jiménez, també és conegut a la tele. Va començar a Mujeres, Hombres i Viceversa i després va participar a Supervivientes i a Gran Hermano VIP. I ets nòvio de la Glòria Camila. La Glòria Camila, la sabes, no? La Glòria Camila, la fillastra de Rocío Jurado. La filla de Rocío Jurado,
1: de
0: perdó, Rocito, la filla adoptiva.
1: No me llames Rocito,
0: sí.
1: Que te meto una denuncia.
0: No, Rocío Jurado, la más grande.
1: La más grande. Bueno.
0: Sí, és la filla que va adoptar.
1: Aquella que la va... Sí, va.
0: La Glòria Camila és la ex d'en Quico. Uh-huh. Bueno, res. Ell manté una relació amb la Sofia ara, des del 2019. Uh-huh. Són una parella molt vinculada en el món dels realities, de les xarxes i de la premsa d'un cop. Bueno, me n'anem a Menorca. Mes d'agost, Mediterrani, calor, plageta, turistes... Fins aquí tot molt normal. Però en Sofi penja un vídeo explicant que potser tenia les expectatives massa altes, ¿vale? Perquè estoy a Menorca,
1: claro.
0: I diu que li ha costat trobar una cala bonica...
1: Això he dit coses jo, a les teves stories. Ara, bueno, ho diré.
0: Que els agradi i, sobretot, que no hi hagi gent.
1: Sí, sí.
0: També comenta la distància que hi ha entre les cales, ho tenc que passes per carretera, uf, que a determinades platges has d'aparcar i després du pàrquing fins a arribar a la cala a molt de camí,
1: sí.
0: Que l'aigua no sempre està tan cristal·lina com esperava. I aquí Balears va obrir internet perquè hi ha una cosa meravellosa. Mm-hmm. Venir a Balears en ple agost te sorprèn perquè hi ha gent.
1: Clar.
0: Però
1: clar... Però l'any, no? No, no, no, no.
0: És com si tu te'n vas a Times Square a cap d'any, sí. I dius, ai, pensava que seria més tranquil.
1: M'empenyen.
0: O anar a una discoteca i posar una ressenya. Ai, és que hi ha massa música.
1: Exacte.
0: Claro, la cosa no acaba aquí. Ho crea de mallorquí, n'Àngel Aguiló.
1: El president de Mallorca. Mm-hmm.
0: Li va respondre amb humor. Mm-hmm. Però després, en José Corbacho,
1: això que
0: tu has vist,
1: sí.
0: Que està molt vinculat a Menorca perquè està casat amb una menorquina,
1: sí,
0: en Corbacho fa una paròdia responent a les seves queixes.
1: I les paròdies d'en Corbacho no són qualsevol cosa. No.
0: I el millor de tot és que na Sofia s'ho ha pres bé i li ha respost en un vídeo amb emoticones de somriure.
1: De riure, no sé. Mira.
0: I això està bé dir-ho, perquè avui mos enfadam per qualsevol cosa i mira, ella en aquest cas se va saber riure d'ella mateixa. Però bé, una part de la història que a nosaltres mos toca especialment és que les xarxes socials han canviat completament la manera de viatjar. Antes, qualcú descobria una cala preciosa, ho deia a quatre amics, mira, he anat en aquella cala, uah, espectacular. Ara ve un influencer, vos mostra una cala secreta que gairebé ningú coneix. Vídeo, 2 milions de visualitzacions.
1: Mira, és que l'Oder Mare, com ha acabat, és un desastre.
0: Localització exacta. Parking, restaurant més proper, hora ideal per anar-hi, i cada dues setmanes està massificat.
1: Estivat.
0: Clar, home, l'han posada a Google Maps amb un megàfono.
1: Clar.
0: I jo, mira...
1: I com ho dus en això tu, Joana?
0: Jo ho dic bé, jo no, a juliol i gos no vaig a les cales, ja vos ho dic. I a més, he de reivindicar des d'aquí que... Vaig anar a la platja fa dues setmanes, no havia anat a la cala Sant Vicent, i se va plantar un senyor a fumar-se un habano.
1: De vora tu.
0: Un habano. Jo anava acompanyada amb una criatura, com te pots imaginar, i amb ma mare. I se va posar a fumar un puro i no se va moure, i tot de l'olor venia cap a nosaltres. I me vaig haver d'aixecar i anar-me a la meva.
1: Damunt, no li vas dir res, jo li vaig dir qualque cosa.
0: No, des que som tan famosos amb aquest programa,
1: sí,
0: que me comptes, me fa vergonya.
1: Clar, no te vols esposar d'aquesta
0: no
1: manera.
0: No me vull esposar, saps? Però hi havia... Vaig dir, ho diré a la ràdio, per si un cas...
1: Ah, vida, senyor, en... senyor d'Espuro, si mos escoltau, no, no, perquè, per
0: no, no, no, no era mallorquí.
1: No era mallorquí?
0: No, no, no, no, perquè me va xerrar i me va demanar a on havia aconseguit unes ueres de busseig que duia, que diu tothom les du, ¿dónde las compraste? Entonces ja sé que no hablava mallorquí.
1: Però te va demanar ¿dónde las compraste? Sí. Així amb aquesta gent?
0: Sí.
1: Vale, i d'ahir li has dit, ¿y vos el puro?
0: Ja, però bueno, no vaig dir res.
1: No vaig dir res.
0: No, també som empàtic, que també havia estat fumadora fa molt d'anys i vaig dir tal, però me sabia greu per la criatura.
1: Sí.
0: Però hauríem de tenir un poquet més de vista. Mm?
1: Així és.
0: Vinga, ja està, ja ho he dit. Bé, jo defensaré també, d'altra banda, que Ana Sofía Suescun sigui influencer.
1: Suescuna.
0: No li lleva dret a dir que Menorca està massificada. No li lleva... És a dir... Però ella també pot veure un problema. O sigui, la qüestió és... Hi ha una contradicció entre denunciar la massificació i formar part d'un sistema que converteix determinats llocs en virals. Això ens afecta molt a nosaltres, a Mallorca.
1: Molt, molt.
0: Què ens estimem més? Que ens promocionin, que vengui gent, que no en vengui tanta, volen turisme però no massa, volen que coneguin les platges però que no vagin a la nostra, volen restaurant plens... però no volen que mos aparquin davant que nostre, que també podríem fer aparcaments, vale?
1: S'ha costat en el micro i tot ho ha dit,
0: sí,
1: sí. O sigui, ha quedat
0: sí,
1: dit
0: sí,
1: això.
0: Sí, sí, sí, però que vivim aquí, gràcies.
1: Sí, sí, sí, si no haurem de parcar damunt les estugades. Ah, ben, tant,
0: home, vamos... primer d'aquí.
1: Ens haurem de comprar helicòpters en aquestes altures, haurem de venir amb helicòpters perquè les carreteres ja seran intransitables.
0: Ja. I jo també els vull deixar una pregunta en el que mos escolten. Uh-huh. Vosaltres heu deixat d'anar a qualsevol lloc de Mallorca perquè s'ha fet massa famós a Instagram? I no a Instagram, sinó perquè dius està massificat. Jo he deixat d'anar a Solla.
1: Mm-hmm. Solla és un... diuen que és un desastre. Eh?
0: Mm-hmm. Jo he deixat d'anar-hi.
1: Solla és un desastre.
0: I és preciós. Mm-hmm. Però...
1: És el que tenim, Joaneta.
0: I dona-me-la.
1: Ara, Tete, però m'has dit que pujat la música, que pujaré la música.

0: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load.
1: I ara deixam un pal de broma, perquè aquesta notícia sí que me va fer pensar. El protagonista se diu Jacob Kotson i era investigador d'Anthropic. Per qui no ho sàpiga, Anthropic és una de les empreses més importants del món de la intel·ligència artificial. Són els creadors de Claude, que és un sistema d'intel·ligència artificial similar a ChatGPT, i la Kotson decideix deixar l'empresa. Fins aquí tot podem pensar, bé, la gent canvia de feina, va bé. Però resulta que se'n va només 2 mesos abans que consolidés una part de les seves participacions econòmiques a l'empresa.
2: Raro, això.
1: És a dir, no sembla una decisió presa perquè li havien ofert una taula millor i que fa gratis a una altra oficina. Mm-hmm. Ell diu que se'n va perquè està profundament preocupat per el ritme al qual avança aquesta tecnologia i perquè no vol contribuir a una carrera que considera perillosa. I aquí la història se posa inquietant. Kotson explica que dins d'aquestes empreses hi ha investigadors que contemplen seriosament escenaris en què una intel·ligència artificial molt més avançada pugui escapar del control humà. El seu antic responsable, Nevan Hubinger, també ha expressat públicament una preocupació molt elevada per aquests escenaris. Ara, aturem aquí. Això no vol dir que estigui demostrat que la intel·ligència artificial acabarà amb la humanitat, ni molt manco. Hi ha investigadors que consideren aquests escenaris excessivament especulatius i recorden una cosa important. Una intel·ligència artificial pot donar instruccions dins un ordinador, però entre donar unes instruccions i provocar un desastre en un món real, hi ha laboratoris, persones, materials, controls, infraestructures, hi ha moltes barreres físiques. Per tant, dins la comunitat científica hi ha debat i desacord sobre fins a quin punt són realistes aquests escenaris estrens. Però la pregunta que jo me vaig fer va ser una altra. Jaume, tu imagina que puges a un avió i a banda de l'airar-te surt l'enginyer que ha dissenyat un motor i te diu, jo no sé si pujaria.
2: Ja vaig tot d'una.
1: Exacte.
2: No poden que meter-me valguin cap a que meva.
1: Exacte.
2: L'avió ens en va tot sol.
1: Per això impacta que una part de les advertències venguin precisament de gent que treballa desenvolupant aquesta tecnologia.
2: Però aquest se'n havia anat, no? És a dir, se'n va anar precisament perquè va veure venir el panorama. És que clar, és que ja no sé què t'has de creure.
1: Però clar, aquí apareix un dilema, enorme. Suposem que Anthropic diu, frenam, perfecte, però OpenAI, GPT, continua, a Google, a una empresa xinesa, a qualcú que encara no coneixem.
2: Sí.
1: I Anthropic pensa, si nosaltres frenam i nosaltres no, mos quedarem darrere.
2: Sí.
1: Claro, i l'altra empresa pensa exactament el mateix.
2: Clar.
1: I així tenim una carrera que tothom pensa que hauríem d'anar més a poc, però que ningú vol ser el primer que te pitjor freno. I això me recorda molt una cosa. Uh-huh. Quan vàrem començar a emplear les xarxes socials, ningú sabia realment què faríem nosaltres. I any després, ara començam a xerrar d'addiccions, adolescents, autoestima, suïcidi, algoritmes, desinformació... Però la tecnologia ja era dins la nostra vida. La intel·ligència artificial pot passar a una cosa semblant. Primer l'adoptam, i després ja veurem les conseqüències.
2: Clar, és com molt complex, és complicat, eh? És que el que tu dius, quan varen començar les xarxes, tothom de, boah, les xarxes... I bé, és igual, jo els he dit... Això és com a qualsevol edició. Jo els he dit quan puc, ma, qui és que deixa ara el mòbil? Jo vaig quedar saltiva, no m'he amortit, vaig quedar com 3 o 4 hores sense cobre, sense
1: bateria.
2: No, bateria.
1: Bateria.
2: I va tothom som mòbil, jo estava allà que... No m'ha passat res, no m'ha petat servent ni m'ha penjat d'una usina.
1: Clar, per això he vist la foto que tenies cara de circumstància.
2: Sí,
1: No sabia si era, es que t'anava a dir, no sabia si era que la teva cara de circumstància de la foto és perquè quan jo no vols vi o mirar ja sé per què era. Era per
2: no,
1: això.
2: No, perquè el cau, però imagina, no veure el cau, faré mòbil, dic, me penjaré d'una usina. Mira, sí, jo crec que sí, és un poc complex. Tu com ho veus?
1: Jo te faig primera pregunta. Vos fa por l'intel·ligència artificial?
2: Jo me'n fa una mica.
1: No, no el robot de Terminator, eh? no un robot de Terminator, la que tenim avui, perquè la que pugui substituir feines, la que pugui crear vídeos falsos, la que pugui imitar la veu d'un familiar, sí que me fa por.
2: Ja, això, i quan fan aquestes lectures d'iris d'ull, que la gent pugui pagar 80 euros i llegint iris de l'ull, a Barcelona, a ciutats així, varen posar com a lectors d'iris, de l'ull... Això ja me fa una porada, ho poden emprar i la gent és tan inconscient.
1: Quan contesto el telèfon, no dic sí, dic hola.
2: Ah, exacte, diga. Per l'estafa del sí, que a més és que s'ha fet tan viral que potser no es veu tampoc. Però bé, per el que pugui passar, la gent diu, bé, direm bon dia, de sí.
1: Això preocupa. I si una intel·ligència artificial fa mal, qui és responsable? L'empresa que la crea... La persona que l'emplea.
2: Però tu creus que no deuen tenir unes normes?
1: Un govern que no ho ha regulat encara.
2: Ué, però això també...
1: I serien capaços de renunciar a una tecnologia útil simplement perquè podria ser perillosa? Ara que mos hem acostumat a redactar... És vera, jo me contesta mails ràpidament, aquestes facilitats... Sí que és vera que si ho apliques a... en uns més joves ja no faran tot aquest camí.
2: I sus que li donis, és a dir, això és com les xarxes socials. L'idea inicial, que era promocionar artistes i promocionar tot tu, si tenies qualque qualitat, s'ha convertit en un xafarderum. La gent mira volant que fas veïnat i que fas veïnat i aquella penja i penja el viatge perquè ho vagis veïnat, o millor ho penja perquè... S'ha convertit en una... És a dir, jo crec que depèn de l'ús que li donis a cada cosa. Si la intel·ligència artificial és molt bona, però si cau en mans que no hauria de caure, ja me fa por, Joaneta.
1: Na von der Leyen avui he llegit així per damunt lo de... Les xarxes socials menors de 13 anys.
2: Ho he vist. Ho has penjat tu, de més.
1: Ho he penjat?
2: Sí, crec que sí, però jo te segueix que tu.
1: Jo tot el que m'apareix interessant.
2: D'aquí fins a la lluna te
1: segueix. Ah, així m'agrada. Arribaràs a la lluna, te col·li dir.
2: Exacte.
1: Bueno, és molt fàcil dir, Jaume, que freni la intel·ligència artificial, però després, escolta, GPT, me fas un menú de tota la setmana, me resums això, me tradueixes això. Vinga, fem una foto. Qui mos ajuda a fer
2: molt? Mos faran addictes una altra vegada.
1: Organitza'm un viatge. Això ja no és una cosa de futur, això tot ja ho tenim a casa.
2: Sí.

0: recordar a Dolly Parton, que mos va deixar.
1: Sí, el mos va deixar. Jo la vaig recordar, vaig fer un primer pomper de cançó, aquesta, una periodista de 9 to 5, que va ser un exitàs. Un beso, Dolly, ja bon siguis.
0: Un altre beso fort.
1: Ah, vinga.
0: Mira, ja veurem amb una història que pot provocar una revolució entre la gent que mos escolta des d'una oficina.
1: Mm-hmm.
0: Naleila Kassim.
1: Qui és Naleila Kassim? No, ja no dos nens, que ja no... Jo que soc molt boomer, això.
0: T'he de dir que jo que soc per les xarxes. Mira, durant anys, la Leila havia treballat a una empresa de software i arriba un moment que comença a tenir una sensació de la meva feina no serveix absolutament per res. No és que no li agradàs, eh? És que sospitava que si deixava de fer-la no passaria res.
1: Uh-huh.
0: I ella ho decideix i ho comprovarò, vale?
1: I deixa de fer feina.
0: Deixa pràcticament de fer feina. Però fa una cosa molt intel·ligent. Antes de la reunió setmanal, dedica 15 minuts a preparar-se. Sempre té qualque cosa per contar. Envia qualque correu, fa veure que està avançant, utilitza el seu llenguatge corporatiu adequat, s'ho posa que són coses com ho tenim damunt la taula, estem alineant sinergies, ho revisam i fem un follow-up, que és aquesta meravellosa manera empresarial de xerrar durant 5 minuts que té la gent corporativa.
1: Mm-hmm.
0: Sense dir res, absolutament de res.
1: Sí.
0: I després de la reunió, torna a les seves coses. Segons el seu relat, va passar aproximadament un any així i ningú la va descobrir. Finalment va ser ella qui va decidir anar-se'n de l'empresa i quan ho va contar públicament molta gent se va sentir identificada.
1: Clar.
0: Perquè aquesta història no només xerra d'una dona que va decidir no fer feina, xerra d'una cosa que existeix a moltes empreses.
1: Mm-hmm.
0: Confondre estar ocupat en ser productiu.
1: Mm-hmm.
0: Tot coneixem aquella persona que sempre va corrent-sos, carpeta, telèfon, ordenador, reunió, una altra reunió, que ha fet ràpid, que ha fet tot d'una perquè no ten temps, uf, vai fatal, estic saturadíssim, avui impossible, i tu demanes, però exactament què fa?
1: Sí, a què se dedica, exactament?
0: Ningú sap.
1: Està estressat. Sí, no? Us capi la fi.
0: Jo, la pregunta és, Naleida Kassim era una cara dura? O va demostrar que el seu lloc de feina estava tan mal organitzat que ningú sabia ni què produïa? Perquè si una persona passa un any sense fer la seva feina i l'empresa funciona exactament igual,
1: clar.
0: Però clar, jo, si no vaig 10 minuts a la feina, matant 10 minuts, jo que sé, per exemple, en un banyo,
1: sí.
0: És que la feina s'acumula, no se lleva. Pues l'empresa funcionava exactament igual. Igual,
1: ah, sí.
0: El problema no és només la treballadora.
1: Mm.
0: I un altre, per què valoren tant estar tantes hores en un mateix lloc de feina?
1: Mm-hmm. Exacte.
0: Una persona pot fer la teva feina en 5 hores, pot fer la seva feina en 5 hores.
1: Mm-hmm.
0: Bueno, estem xerrant de feines d'oficina, hem xerrat de feines d'oficina. Una en necessita 8, vale. Que qui fa més feina? O que dedica més temps o que aconsegueix un millor resultat?
1: Però és que això depèn també de la persona. Hi ha gent que li costa més, hi ha gent que li costa menys, hi ha gent que, jo què sé, és que depèn de la persona. Hi ha gent que pot fer en una hora el que a una altra li costa 3.
0: Mm-hmm.
1: I després hi ha gent que en revolta, que jo els he dit els papeons, els papeons, que són aquells que fan pum-pingo, que diu tu vaig estressat tot, tal, i després resulta, però què has fet avui?
0: Sí. Hi ha gent per fer un per pujar un post.
1: Exacte, sí.
0: Pot estar mig de matí.
1: Sí.
0: Res. Reunions que podrien haver estat un correu, informes que ningú llegeix, excels que només existeixen perquè un altre excel necessita aquelles dades.

0: Jaume, a ti d'avui hem passat per un atleta que va decidir que res, absolutament res, l'aturaria. Una muntanya russa amb 14 víctimes, que mai varen existir.
1: Que mai varen existir, haurà de dir.
0: Un influencer que va descobrir que a Menorca, a l'agost, hi ha gent, carreteres i cales on s'ha de caminar.
1: Ja, però són, passen coses a Menorca.
0: Sí. Uns investigadors d'intel·ligència artificial que ens avisen que anem en compte amb el que estem construint, i una dona que va estar un any pràcticament fent feina sense fer feina i que ningú se va donar compte. I després de tot això, la pregunta del programa continua sent la mateixa per la que hem començat. Fins a on hem arribat, Jaume? Però jo crec que la verdadera pregunta és... Què veurem la setmana que ve? Perquè en el ritme que anem, material no mos faltarà.
1: Material no m'ha falta, s'estat segur. I, però no, no deuen tant res.
0: No.
1: No deuen tant
0: no,
1: res.
0: No, no farem spoilers. Ja me'n fas tu sempre...
1: Sí, jo sempre te faig damunt el mateix guió. I mira que avui no m'havia... Avui m'has enviat tardat i no he tingut temps de llegir realment de què anava. És a dir, que no és que hagi pogut fer...
0: Però... No, és que jo crec que realment a vegades les dius i no ho saps.
1: Connectant,
0: que...
1: però també en els rànquings, per exemple, en les bodes i tot això, varen connectar moltíssim, també.
0: Bé, igual prepararé qualche rànquing, no ho sé. Ara mateix... Ah, per cert, la setmana que ve hi ha programa de què me contes?
1: La setmana que ve no hi ha programa, oients.
0: Me donen vacances una setmana.
1: Te donen vacances, bé, te donen vacances i perquè és el dijous de mes i clar, a partir dels 6 hem de connectar amb la saga de plens per retransmetre en directe l'UPLA del mes, que
0: jo
1: cada dijous.
0: Jo sempre els hi don pas a ells per coses més importants que per enriure-mos una estoneta.
1: Exacte. Joana, abans d'acabar, dues catris de les cançons que em posaves avui, quina que te quedaries? La que em posat per la IA, la que em posat per la broma de Port Aventura, la que em posat de l'ego darrere de l'influencer, quina?
0: Nadal i Parto,
1: vols que van sonar i tu five.
0: Una altra vegada, sí.
1: Ah, oi, el tenim així ja de fons i si t'apareix donant-se despedida.
0: Sí.
1: Acomiant, no fins dijous que ve, sinó
0: fins l'altre.
1: Fins l'altre dijous, que ja estarem a dins d'octubre pràcticament i serà dia 1 d'octubre.
0: Perfecte, doncs mos veiem dia 1 d'octubre. Què me contes? Moltes gràcies a tots.
1: Gràcies a tu, Joana, que com sempre... Gràcies, oients, i res, fins d'aquí. Amb què me contes, fins d'aquí 15 dies. Que vagi molt bé.
0: Bon cap vespre. Adéu, bon cap vespre.

El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom,

quedarada vallsellosa. S'espasa li ofereix, no la vol de cap manera. Es compta, se desespera i en s'espasa li embasteix. En el mort el du corrent enterrar dins una plata i amb ses aigües

cap i en terra cau esmortida. I com veu que ha recobrat el compte, diu a la pastora que ell és tot sol qui l'adora, que ell el pastor ha degollat. Va sortir un fantasma blanc, la cara del compte mira i la seva cara tira